El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Sí, ja fa estoneta que esteu amb nosaltres. Gràcies per continuar, per seguir junts camí cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimarts, d'aquest 6 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, de moment un dia més tranquil, força, per sort, més tranquil que el que vam tenir ahir en aquestes primeres hores del matí, amb complicacions per la pluja, aquestes pluges intenses, avui de moment calma, almenys a Parets del Vallès, i la temperatura suau. Ens marca hores d'ara 16 graus i mig al carrer, la humitat elevada al 98% i la pressió atmosfèrica a 1.004 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a Rap Matí. A partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i indirecta a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí a Rap 107.

0: Avui és dimarts, és 6 d'octubre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores 53 minuts. Es pondrà a les 19 hores 25 minuts. Recordem avui felicitar les persones que celebrin el seu santoral. Avui es celebra Santa Bruna, Sant Emili, Santa Fe, Sant Sergi, Santa Julita i Sant August. Felicitats! I en quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular que recull la nostra agenda, avui compartis coses tan interessants com, per exemple, la que ens porta en aquesta jornada del mes d'octubre a parlar del castanyer. En concret, el castanyer d'Índia o castanyer bor, que també, per cert, a Parets en veiem uns quants. És un magnífic arbre que fa bonic el jardí, només que no fa castanyes comestibles, fa castanyes ben boniques i formoses, però no pas comestibles. De fet, això és relatiu. Pregunteu-lo, si no, als cavalls, que es tornen bojos per aquestes castanyes bordes. Sí, sí, el nom científic d'aquest castanyer es pot traduir com a arbre de la castanya de cavall i fa, lògicament, referència al fet que els turcs donaven castanyes bordes als seus cavalls per curar-los de la tos i de l'asma. Curiós, eh? Doncs ja ho sabeu. També ens parla avui l'agenda d'altres curiositats, com per exemple la que ens diu que ens ve a parlar exactament de les fagedes, que també estan en una època de l'any precioses per observar-les. Les fagedes que tenen poc sotabosc, perquè les rames del faig no deixen passar gaire la llum. Hi viuen plantes com els buixols o els grèvols, que floreixen abans que el faig tregui les fulles. Són les fagedes que de tardor estan tan boniques. I acabarem parlant de que al segle XIX, quan la fil·loxera va matar els ceps, molts pagesos del Maresme van canviar el cultiu de la vinya pel cultiu de les patates, però una plaga d'escarbats els va arrasar als camps. Va ser llavors quan van començar amb el cultiu dels maduixots, sempre intentant buscar la millor forma i reinventar-se. Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats d'aquests últims dies. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. També està tallada a hores d'ara la C-352 a Francases del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs per la C-31 està tallat també l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B-10 en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a dos accidents actius, volíem dir, un a la C-25, a Santa Coloma de Farners, que en direcció Girona talla un carril de circulació, tot i que provoca menys d'un quilòmetre de cues. El segon accident ha estat al vessant Llobregat, a la C-32, a l'altura de Cornellà, que en sentit sud talla dos carrils de circulació i provoca 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a retencions habituals, precisament, al vessant Llobregat, a hores d'ara destaquem la AP-7, que circula amb retencions des de Montornès del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, amb retencions que arriben fins a Barberà del Vallès, però també a la C-17 hi ha 2 quilòmetres de cua, sobretot al punt de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: És el moment a rematir de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 6 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre parlant d'un dels temes del dia, l'avançament electoral i com va gestar Sánchez aquest avançament. Aquest congrés no ens serveix, tenim que anar a eleccions. Podem guanyar, diu. El president i el seu nucli ja parlaven d'eleccions el dijous, quan van començar a conèixer que Junts anava al no. Els dubtes eren per com està l'esquerra. En aquesta línia, tots els projectes que cauen després d'una legislatura amb 22 lleis i 43 decrets. El govern intentarà aprovar 2 decrets de vivenda, un altre de la Dana i el de mesures per la guerra a l'Iran. El govern pretén aprovar la nova regulació dels centres de dades abans que arribin les eleccions. I la pregunta que fa avui el país: pot l'esquerra guanyar les eleccions? El que diuen les enquestes, arrenca una campanya electoral amb la vivenda com a tema principal. El PSOE encara a les eleccions entre la il·lusió i el alleurament. En aquest cas, diuen, reivindicarem amb orgull. Els socialistes que aprovaran les llistes el pròxim 17 d'octubre amb el comitè, després d'una decisió compartida àmpliament, diu Pedro, ha escoltat el partit. L'esquerra, davant el repte de sacsejar un electorat més desmobilitzat que el del Partit Popular i Vox. Els indicadors d'aquest desapegament són superiors entre els que van votar el PSOE i a Sumar. Sánchez apel·la al combat contra les èlits, la onada ultradretista i les especulacions. Feijóo, que no tem una altra remuntada de Sánchez i nega el paral·lelisme amb les eleccions del 2023. Ayuso arrenca la precampanya marcant el pas a Gènova amb el fantasma del putxerazo. Altres temes són de l'actualitat. Parlem de les tempestes que es van generalitzar amb els més intensos episodis en el centre i el terç nord de la península. Les temperatures també avui han de ser més baixes a tota Espanya, excepte en l'àrea mediterrània, on sembla que han de pujar. Rodalies de Catalunya arrenca la jornada amb la major part de les línies funcionant a mig gas. Parlem del Constitucional, que s'inclina per la ponència de Conde-Pompidou per amnistiar la malversació del procés. El conservador Macías accepta retirar la seva proposta de la votació del dimarts. El text presentat per al president del tribunal fixarà la doctrina. El desallotjament de la platja Ceutí de El Trampolín dispara els retorns voluntaris, amb 900 retorns en tan sols un dia. Desenes de migrants van marxar als monts, en aquest cas a les muntanyes, per evitar ser traslladats.

0: A l'àmbit internacional ens porta a parlar de Venezuela, que mai va reclamar a Maduro ni va demanar la seva immunitat perquè no fos jutjat als Estats Units. Els fiscals que porten la causa aleguen que ni la Casa Blanca ni Miraflores han reconegut a Maduro com a president, de modus que tampoc ha de fer-ho l'acord federal. També parlem de la incertesa de les famílies dels 280.000 desapareguts en la guerra de Rússia contra Ucraïna. Viuen amb el silenci. El Comitè Internacional de la Creu Roja atén a Moscou a familiars que busquen encara a les seves famílies i lluiten amb el dolor, amb l'ausència i amb el silenci. A les eleccions al Brasil, el clan Bolsonaro, un presidenciable, quatre nous parlamentaris i un sinfí de tensions internes. Tota una guia per no perdre's l'arbre genealògic de la família que aspira a retornar al poder al Brasil. Por i tristesa entre els seguidors de Lula. Una remuntada, diuen, és molt difícil. Els candidats derrotats de la dreta a Brasil eviten demanar el vot per Bolsonaro en la segona volta. Els desqualificats, que sumen el 8%, es declaren neutrals, però és probable que bona part dels seus electors migrin ara cap a bolsonarisme. En l'àmbit econòmic i d'El País en destaquem aquests titulars. Parlem del turisme, que tanca el millor estiu de la seva història i es prepara per superar els 100 milions d'estrangers aquest any. L'arribada de viatgers s'enrondarà els 44 milions entre el juny i el setembre d'aquest 2026. Per sobre de les previsions de l'executiu, hotels, aerolínies i agències de viatge que vaticinaven que es mantindria la tendència. També es parla avui de la moda Iberia, que busca respostes a l'alça del combustible i una d'elles és el preu dels bitllets. I acabem parlant dels valors de l'IBEX, més sensibles a un canvi de govern que ja descompten els inversors. El Punt avui, els seus titulars de portada parlen de desenes de milers de persones que participen a la manifestació per l'habitatge a Barcelona aquest passat dilluns. També parlem de Pedro Sánchez, que convoca les eleccions generals per al pròxim 29 de novembre. Rufián, que pressiona la direcció d'Esquerra de cara al 29 de novembre perquè accepti la seva estratègia. S'analitza el calendari electoral, les dates claus després de la convocatòria de Sánchez. Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Parlem d'Illa, que anuncia un paquet d'ajuts de 75 milions per fer front als danys al temporal d'aquests últims dies. D'altra banda, parlem de l'ultra Fabio Bolsonaro, que guanya Lula a la primera volta de les presidencials del Brasil. Les enquestes reforcen els demòcrates dels Estats Units a menys d'un mes de les eleccions de mig mandat. I per últim del Punt avui en parlem de justícia patriòtica, punt final. Les decisions d'avui, el TC a favor de l'amnistia de Turull i Bassa haurien de posar fi a la croada judicial contra l'independentisme. El Suprem ha d'acatar la resolució de l'alt tribunal si no vol generar un greu episodi de desobediència que ja s'ha produït en altres ocasions. La Vanguardia, els seus titulars han de portar a una tardor decisiva. Sánchez pulsa el botó vermell per al 29 de novembre i activa una polaritzada batalla electoral. El govern que reflota mesures de xoc amb vivenda que ja no necessiten ajuts. Molt més que una elecció, Sánchez ha trobat en la vivenda una bona excusa per plantejar una batalla contra el Partit Popular. És un dels temes a l'editorial de La Vanguardia. En aquesta línia d'eleccions generals, la llei de nets deixa en l'aire el cens electoral del 29 de novembre. La justícia tindrà que decidir si els descendents dels exiliats que han adquirit la nacionalitat espanyola poden votar o no en els pròxims comicis. En aquest avançament electoral, els empresaris demanen al nou govern mirada llarga per als reptes que encara estan pendents. Una tardor decisiva a l'aval del TC per amnistia Puigdemont obre el foc electoral. UGT i Comissions Obreres convoquen vaga general abans de la campanya electoral. Anem a la banca. El francès BPCE pacta la compra amistosa del 7% de les accions del Banc Sabadell. També es parla avui a La Vanguardia amb un reportatge de violència digital. La intel·ligència artificial que multiplica alerta les imatges d'abús sexual de nenes d'entre 7 i 13 anys a internet. El material amb fotografies manipulades es dispara un 40% des del gener en relació al 2025 i alerta activa precisament aquesta alerta. Deixem La Vanguardia i acabem repassant El Periódico de Catalunya, que obre la seva portada parlant de Sánchez, que planteja les eleccions del 29 de novembre en clau plebiscitària. El president del govern denuncia la pitjor oposició de la democràcia i crida a escollir a les urnes entre un govern que treballa en favor de la majoria social o entregar el poder a qui beneficia una minoria privilegiada. Tenim projecte, equip i força per afrontar les eleccions, van dir des de Ferraz. En aquesta línia, l'avanç electoral permet al govern aprovar mesures per a l'habitatge. Camí cap a les urnes, Mònica García es postula per liderar el Front Ampli. També parlem del Constitucional, que votarà la ponència de Conde Pompidou per a l'amnistia. Una manifestació multitudinària a Barcelona escalfa la vaga general. Anem al Brasil, que assimila l'avantatge de Bolsonaro sobre Lula entre l'eufòria i la perplexitat. D'altra banda, el Nobel de Medicina premia els pares de l'optogenètica. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 6 d'octubre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: És el moment de fer un cop d'ull al temps. Un avanç a la previsió meteorològica. Tothom mira en el cel, lògicament, amb preocupació. I sembla que, segons la previsió hores d'ara, la inestabilitat no marxa del tot i encara hi ha risc de tempestes aquest dimarts. Una altra línia de tempestes actives podria repartir-se amb més pluja a partir d'aquest vespre. La pluja pot tornar a afectar la zona del Barcelonès i el Vallès puntualment amb tempesta. La previsió del temps anuncia una jornada de dimarts inestable amb l'aproximació d'una massa d'aire fred en altura que comportarà un dia amb xàfecs irregulars que podrien fer-se més general, sobretot al vespre. Els núvols han de ser avui abundants, però s'aniran alternant amb algunes clarianes, sobretot a primeres hores fins a mig matí. Boirines matinals cap a la nostra zona del Vallès Oriental, tot i aquesta petita treva, es manté encara la inestabilitat. De fet, la nuvolositat tendeix a augmentar notablement amb el pas de les hores de sud-oest a nord-est. En aquest sentit, és poc probable que plogui aquest matí, però no és impossible algun plugim dispers i, sobretot, mar endins. Avui, temperatures mínimes amb poques variacions respecte a les d'ahir. El temps podria tornar a ser remogut avui, puntualment complicat a partir del migdia i mitja tarda. Serà durant la tarda i la nit quan hi haurà més possibilitat que ens torni a escombrar una altra línia de tempestes puntualment intensa. Tendiran a formar-se nuclis de tempesta a les comarques de Tarragona i al sud de l'entorn metropolità, amb tendència a viatjar cap al nord-est i sectors de Girona. Entre les 4 d'aquesta tarda, d'aquest dimarts 6 d'octubre, fins a les 2 de la matinada de dimecres, és quan podríem rebre el plat fort d'aquest nou episodi de pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya té un avís activat de grau 2 sobre 6 per la possibilitat de superar els 40 litres en 30 minuts, també a la zona del Barcelonès i al Vallès. Mentrestant, l'avís s'eleva a 4 sobre 6 a la zona del Maresme. Si mirem una miqueta més enllà, xàfecs i tempestes també demà dimecres i dijous. Els models continuen marcant inestabilitat per als propers dies amb l'arribada d'un embussament d'aire fred potent que pot tornar a deixar un altre episodi d'inestabilitat i tempestes a darrera hora de dijous. Posteriorment, tot fa pensar en un temps molt més estable, però amb temperatures clarament més baixes. Un cop d'ull al temps, on abans de la previsió meteorològica i en aquests moments els exteriors dels nostres estudis, a Parets del Vallès el sol que es deixa veure estones entre els núvols, no llueix del tot, de tant en tant treu el nas i fa que les temperatures no siguin baixetes ni molt més ni molt menys, sinó que ens està marcant hores d'ara 17 graus i mig camí cap als 18 graus, la humitat elevada al 91% i la pressió atmosfèrica 1.004 hectopascals. Així és com ens acostem al punt gairebé de les 9 del matí. 4 minutets ens separen d'aquesta hora. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari, amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat. Vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
3: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
2: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
4: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
2: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
5: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
2: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
6: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport a aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació d'aquesta doncs, ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
2: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
7: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
2: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals, una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
1: RAP 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
1: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
1: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals dels infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
1: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn en el desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol amb la participació de les famílies.
0: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
2: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
0: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
3: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
0: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de la l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEDIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEDIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
4: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEDIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè, derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies... Depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la par amb,

0: desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Confirmat? M'han robat el mòbil.
3: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
2: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
3: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
4: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder obrir verbalitza. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
2: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari i tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
3: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
3: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sants, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult. La cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.

0: El diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets. Aquest divendres, 2 d'octubre, s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola, uns treballs que han començat per les obres del clavegueram de la zona, unes tasques que tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. Les obres de construcció del futur Institut Escola al complet tindran una durada aproximada d'un any. Un dels punts destacats d'aquest projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El regidor d'Equipaments i d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, parlava de les obres que han començat aquest divendres 2 d'octubre.
1: Des de l'Ajuntament començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà doncs, un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
0: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UT, la constructora Andaro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament en va proposar adjudicar les obres d'ampliació d'aquest nou Institut Escola. Aquesta UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes que es van presentar a concurs públic. Una proposta d'adjudicació que situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada va ascendir a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar en aquest mes d'octubre. Obres que es comencen pel desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es fan conjuntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, que estan estudiant hores d'ara amb aules prefabricades, i aquest projecte culminarà una iniciativa que es va impulsar l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà, com ja sabem, l'Escola Lluís Piqué i l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut està previst per mitjans d'octubre, un cop es facin les feines de clavegueram. I, com dèiem, en conjunt les obres tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, com ja hem dit, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
2: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.
1: La colla castellera Els Manyacs de Parets estan preparant una festa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc davant de la seva seu de la Morada, la seu de la colla. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm, amb un escalabirres, música i, com no, frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs, la Marga Álvarez, i ella ens donava més detalls d'aquesta festa, que és oberta a tothom.
2: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
1: La colla castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el mes de novembre el seu 11 aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música. En breu ja anirem coneixent més detalls. De moment, el mes imminent, dissabte 10 d'octubre, Festa de la Cervesa, oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant de la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
3: Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
4: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
1: Marquem la diferència, 107.2.
2: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou objectiu, un nou propòsit, tant de cara a les festes de Nadal dins el seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes en ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances amb energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració en peces fetes amb ganxet per Nadal. La primera trobada alerta serà aquest pròxim dissabte, 3 d'octubre, a la sala del ganxet que està situada al Casal de Canoms. Convidant a tothom a partir de les 10 del matí que faran la presentació de propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 ja començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava aquesta trobada del cap de setmana.
3: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
2: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple durant la darrera festa major d'estiu al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que convidessin a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant en els muntatges. La trobada per començar a treballar aquest projecte de Nadal serà aquest dissabte 3 d'octubre, oberta a tothom, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
6: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
7: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva?
8: El mòbil de Lucifer.
7: Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.

ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

M'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

de patata. Cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí. Ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaper. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: Confirmat? M'han robat el mòbil.
9: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
8: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
9: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
8: Tens raó.
10: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito regir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93-573-9800.
12: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
13: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest en dimarts, aquest 6 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que ha començat ja la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid per aquesta nova temporada, que ha començat aquest passat dia 5 d'octubre, aquest dilluns, i finalitzarà el 31 de març de 2027. En parlarem d'aquesta nova campanya de vacunació. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: El govern municipal congelarà els impostos i les taxes municipals l'any vinent. Parlarem de l'Oficina de Català, dels nous cursos que han començat en aquests 100 dies i també d'altres activitats que porten a terme des de l'Oficina de Català de Parets, com les tertúlies intergeneracionals o també el suport que es dona per parlar català als comerços. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar del geni surrealista de l'Empordà. D'aquí és que parlem avui, doncs, d'en Salvador Dalí. A la part final del nostre informatiu, curiositat sobre aquest personatge, que posarà el punt final al nostre informatiu i després ja li donarem pas a tota l'actualitat esportiva del dia. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Parets congelarà els impostos i les taxes municipals al pròxim 2027. D'altra banda, l'equip de govern Paretà iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals. El govern municipal ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per l'any vinent, arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida. L'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. D'altra banda, pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups a l'oposició per aprovar-los.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Del 5 d'octubre de 2026 fins al 31 de març de 2027, nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Aquesta setmana ha començat aquesta campanya de vacunació de la tardor, que estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes, les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants a partir dels 6 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, als professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat amb la primera fase.
2: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es fa ja una atenció domiciliària, per la seva malaltia i, bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors, la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè els virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del CAP Parets ens ho explicava.
2: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar quina soca és la que ha circulat més i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè, no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
2: Hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte, també la pressió assistencial.
1: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades sobretot al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del CAP Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava aquestes diferències entre la grip i el refredat.
2: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies... malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris també és essencial i vital. Per aquest motiu també es du a terme paral·lelament la campanya V-Baixa de Vacuna't o bé de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots els treballadors i treballadores dels centres sanitaris de tot Catalunya. Aquesta iniciativa pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El pròxim 26 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP de cada municipi, en aquest cas el nostre, el CAP Parets, sense hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres durant tota la campanya fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya 2025-2026 es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, és a dir, on està inclosa Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 240.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, més concretament, la cobertura de la grip durant la passada campanya va ser del 37,3% i la de la Covid va ser del 26,2%. Ha començat aquesta campanya contra la grip i la Covid, campanya de vacunació contra aquestes dues afectacions. Va començar el dia 5 d'octubre amb els grups de risc i finalitzarà el 31 de març de 2027. A partir del novembre, exactament a partir del 16 de novembre, ja es podrà anar a vacunar qualsevol persona que encara no formi part d'aquests grups de risc i vulgui vacunar-se, podrà anar i acostar-se al centre d'assistència primària de Parets, al CAP, sense hora prèvia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: L'Oficina de Català de Parets ha iniciat els nous cursos de català per adults ara fa uns dies, a finals de la setmana passada, per ser més exactes. Un curs que va del setembre al desembre d'aquest 2026. Concretament, a Parets es fan dos cursos, dos nivells. El B1, que es fa dilluns i dimecres en horari de matí, al Casal de Canoms, i el nivell B2, que s'imparteix dilluns i dimecres, però en horari de tarda, al Casal de Cultura Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets pertany el Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, i la Carla Guitet és la responsable de l'Oficina de Parets. Ella ens parlava dels cursos que acaben de començar.
3: Durant el primer trimestre, que va, diguem, del 28 de setembre al 9 de desembre, si no m'equivoco, farem un bàsic 1 a Canoms de 9:45 a 11:45, i un bàsic 2 de tardes, de 4 a 6, al Centre Cultural de Can Butxosa. Bàsic 1, bàsic 2 són els dos primers cursos del que seria el nivell total, o sigui, el nivell seria el nivell inicial, el A2. O sigui, A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, que el bàsic 3 és quan fas l'examen oficial per obtenir el certificat del nivell.

0: Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística organitza aquest pròxim dijous, dia 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda i al Casal de Gent Gran Sant Jordi, al carrer Galender de l'Eixample, una tertúlia intergeneracional. La Carla ens parlava d'aquests dos temes que acabem de comentar, el voluntariat i les tertúlies intergeneracionals programades per aquesta setmana.
1: Sí que el voluntariat no tanca mai portes, diguem. Normalment a l'estiu, com que la gent marxa de vacances, etc., canvien els horaris, diguem que es fa com una pausa, però no tanca mai. O sigui, tu et pots incorporar i podem buscar parella lingüística quan, en qualsevol moment de l'any. Sí que hem incorporat, dins del voluntariat hi ha diferents programes, o sigui, tu pots venir com a voluntariat express, pots fer voluntariat i venir un dia a classe i fer una activitat, no? Per exemple, col·laborar de qualsevol manera, no cal que només sigui a través de les parelles. I llavors també estem intentant impulsar amb el casal jove de Cal Jardiner amb unes tertúlies intergeneracionals on estem fent crida, diguem, de joves, ja sigui de fora de l'institut, o sigui, que siguin, per exemple, que vinguin sovint al casal de Cal Jardiner, intentar també establir contacte amb els instituts per fer converses amb la gent gran del casal d'avis del casal Sant Jordi. La primera tertúlia girarà entorn la temàtica de la configuració del mòbil en català, o sigui, ajudar, diguem, a la gent gran a com funciona el mòbil en català, en aquest cas, i mantenir conversa i crear vincles entre dues generacions, diguem, molt, que a priori quedarien molt lluny, però poden ser xules.
0: Des de l'Oficina de Català de Parets segueixen promovent també el comerç en el comerç a l'ús del català amb els clients i els usuaris. Ja hi ha més d'una vintena d'establiments adherits, com ara botigues, comerços, bars o cafeteries. Aquests establiments es comprometen a proporcionar el que s'anomena un entorn segur a les parelles lingüístiques, és a dir, garanteixen que les persones que entrin al comerç trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb certa dificultat. L'objectiu és que les persones que estan aprenent el català perdin la por a parlar-lo en públic, encara que cometin errors, ja que sentiran que ningú se'n riurà d'elles i, ben al contrari, se les ajudarà a saber la paraula adequada que busquen. La responsable de l'Oficina de Català de Parets ens en parlava d'aquest conveni amb els comerços.
1: Vam passejar per Parets durant juliol i agost i van, encara, diguem, ho estic acabant, diguem, de gestionar, encara estem arrencant, però sí, va haver-hi com, ja siguin bars, botigues, sobretot de l'altra zona, que és on faltava també més punts de connexió amb el consorci, i sí, van, o sigui, diferents comerços van mostrar interès, no?, en formar part del consorci com a entitat col·laboradora, així que molt guai, molt contenta.
0: Els cursos generals del Consorci per la Normalització Lingüística estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'enfocament metodològic dels cursos s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir amb el suport i l'acompanyament del professor. Per estar al dia de totes les activitats que es du a terme des de l'Oficina de Català, és recomanable fer-ne el seguiment a través de la seva xarxes socials i per a més informació també us podeu adreçar a l'Oficina de Català, que està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1 de Parets del Vallès, al telèfon 93 573 9800.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat en quant a horaris i diferents propostes al llarg del nou curs. Durant aquest mes s'inicien i es reprenen les activitats que ja tenen programades, com poden ser els exitosos diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el Centre de Lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, que ens parlava d'algunes de les activitats en concret per al públic adult.
3: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí.

0: a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: Altres propostes des de la Biblioteca Can Rajoler, com els grups de lectura temàtics dels que disposa aquest centre.
0: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu De Gin Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Altres activitats que organitza la Biblioteca Can Rajoler, algunes amb inscripció prèvia i altres que no, sense oblidar-nos dels grups de conversa en anglès o francès.
0: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasch, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: La Judit ens parlava dels diferents clubs de lectura per a infants.
0: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
1: Els nadons també tenen cabuda amb la seva hora del conte especial i també afegim l'Story Time.
0: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda. I per últim, la Story Time, que són sessions de contes en anglès, que farem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: La Biblioteca Can Rajoler programa per aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 8 d'octubre, la presentació d'un llibre que acostuma a fer presentacions també de llibres molt interessants. En aquesta ocasió serà de la paratana Esther Giró, que ens presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un testimoni sobre la maternitat i sobre les malalties mentals. Molt recomanable. Serà 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Rajoler, amb entrada lliure i oberta a tothom. I de la Biblioteca Can Rajoler ens anem a la Biblioteca Can Butxosa perquè seguim parlant de contes i de llibres. Per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor, hem parlat amb l'Estel.
2: Comencem un nou curs i rebem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 6:45. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'Un conte al sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre, corre, carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi emprecisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'Un conte al sac, I el dia 20 tindrem a l'Eva González, que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran a 6:15 de la tarda.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Parlem dels espectacles d'aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge. Comencem pel dissabte, 10 d'octubre, a 11:15 de la nit. És el moment de l'espectacle amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que visitaran el cicle del Cafè Teatre a Parets amb el seu espectacle David i José, No Somos Estopa. Fa tants anys que en David i en José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia de teatre La Cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Més Suena o Masterchef, però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt d'un escenari per recordar moments viscuts, riure'n-se'n i fer gaudir al públic que els coneix des de fa tant i tants anys. Parets del Vallès acull aquest espectacle, David i José, No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, un dissabte, 10 d'octubre, a 11:15 de la nit a la Sala Basar Cooperativa, dins la programació del Cafè Teatre. I l'endemà, diumenge, i en aquest cas a l'escenari del Teatre Can Rajoler, hi haurà espectacle per la família, espectacle familiar a càrrec de la companyia Sum Sum Teatre, amb la programació, en aquest cas, que s'anomena l'espectacle Soc una nou. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler. Sum Sum Teatre ens presenta a l'advocada Marinetti, que és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar. Esperen tenir una oportunitat a la vida, una oportunitat millor. L'espectacle és recomanat a partir dels 3 anys. És una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra va rebre els premis FETE en 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. No us ho podeu perdre. Aquest espectacle familiar d'aquest diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre de Can Rajoler. El preu de l'entrada general, 7 euros. I podeu comprar les entrades ja en línia a través de www.entrapolis.com.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Un darrer apunt a l'actualitat local. Parlem de la colla castellera Els Manyacs de Parets, que estan preparant una festassa pel pròxim dissabte, 10 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda, al parc que hi ha davant, precisament, de la seva seu, de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm, amb unes calabirres, tampoc hi faltarà la música i algun que altre entrepà en frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, i ens donarà més detalls de la festa oberta a tothom.
4: Els Manyacs no parem. Hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig de l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de la cervesa allà al parc de davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
1: La Colla Castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el pròxim mes de novembre el seu 11è aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música que en breu coneixerem més detalls. De moment, aquest dissabte, 10 d'octubre, Festa de la Cervesa, oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
3: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de la vaga dels serveis socials convocat per al pròxim dimarts, per al pròxim dimecres, volem dir, 7 d'octubre a les 10 del matí i des de la Porta del Sol de Barcelona al Parc de la Ciutadella, dins el Dia Mundial del Treball Digne. Comissions Obreres i UGT han convocat la primera vaga de 24 hores de tot el sector dels serveis socials, tant de la gestió pública com la privada, i convoquen a tots aquests serveis a la nostra comarca. La mobilització afectarà un sector que ocupa a més de 100.000 persones a Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. La vaga arriba davant el bloqueig de la negociació col·lectiva i la negativa de les empreses a aplicar l'acord de bases per a l'equiparació salarial del sector social, signat el maig passat, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys per avançar cap a l'equiparació salarial amb els serveis de gestió directa de l'administració. Comissions Obreres i UGT reclamen, entre altres mesures, un salari mínim de sector de 19.600 euros a partir de l'1 de gener del 27, increments salarials amb efectes en retroactius, un calendari d'equiparació fins al 2030, el desbloqueig dels convenis col·lectius i millores en jornada, horaris i descansos. També exigeixen ampliar l'equiparació a tots els subsectors, més finançament públic, millores de les ràtios i la cartera de serveis, equiparació acadèmica i jubilació anticipada per penositat. Els sindicats reclamen també a la Generalitat que garanteixi un compliment de l'acord i impulsi les mesures legislatives necessàries per construir un sistema de serveis socials públic, universal i de qualitat amb condicions laborals dignes. Comissions Obreres i UGT a la comarca atendran en aquest cas aquestes peticions de forma que aquesta manifestació començarà a les 10 del matí al Parlament de Catalunya i recorrerà els carrers de Barcelona fins a arribar a la seu de Foment del Treball, on un cop finalitzada la mobilització els dos secretaris generals de Comissions Obreres i UGT pronunciaran els seus respectius discursos. I també en l'àmbit comarcal avui parlem de l'expansió productiva del Vallès Oriental, que s'alenteix i creix al 2,7%. El creixement productiu del Vallès Oriental va alentir-se l'any passat fins a quedar per sota de l'expansió mitjana a Catalunya. L'anuari econòmic comarcal del BBVA presentat aquesta setmana situa l'augment del valor afegit brut al valor total de la producció en un territori un cop descomptats els impostos indirectes i el cost de les primeres matèries en el 2,7%. És un creixement inferior al 3% que s'atribueix a Catalunya i també inferior al de l'any passat, que amb dades definitives va quedar al 3,7%. En contraposició amb l'autonomia d'un sector industrial, que el Vallès Oriental té un pes superior que la resta de comarques metropolitanes, els serveis es van convertir en el principal factor de creixement econòmic. El sector terciari va créixer al 3,4%. Els protagonistes van ser els serveis privats, amb el comerç, les activitats científiques i administratives i les finances i assegurances com a principals exemples. També van aportar al creixement dels serveis les branques de l'educació i la sanitat i serveis socials. Actualment, els serveis representen gairebé el 62% de la producció al Vallès Oriental. La indústria, que ha limitat el seu pes productiu a la comarca fins al 33,6%, va tenir un creixement força més limitat que els serveis l'any passat i va quedar en el 1,3% per sobre dels registres d'un any abans. Mentre branques com l'energia, aigua, gas i reciclatge evolucionaven amb una alça destacada del 3,1%, les activitats manufactureres creixien de manera més modesta, l'1,2%. Els productes farmacèutics mantenen el potencial dins d'aquest sector amb un augment del 4%, però el material de transport i l'alimentació van tenir una evolució més discreta. A més, segments productius amb importància a la comarca, com la química o els productes metàl·lics o els productes de cautxú i plàstic, van registrar retrocessos productius. Després d'un exercici d'alentiment el 2024, la construcció va recuperar l'evolució positiva al 25. L'anuari del BBVA li atribueix un notable creixement del 3,9%, que reflecteix la millora del BAP en obra civil, edificació i promoció immobiliària. I acabem el repàs avui a la comarca, en aquest cas parlant d'un taló fet pel taller d'escenografia Castells per a la Bola Negra. El taller d'escenografia Castells ha deixat petjada a la pel·lícula que recentment s'ha estrenat i que molts ja haureu vist, La Bola Negra, de Los Javis. Es tracta d'un taló pintat que en reprodueix un que van fer els germans Salvador. L'original estava en molt mal estat i els van demanar de reproduir-lo, segons van poder explicar els creadors. El van fer igual, potenciant més els colors. El taló té unes mides de 6,5 per 4 metres i serveix de fons en una escena en què Penélope Cruz està cantant. Estan molt il·lusionades i emocionades d'haver participat en aquest projecte. El treball el tenien acabat des de fa ja un any. Un altre dels últims treballs ha estat fer part de l'escenografia del musical d'Alejandro Sanz.
3: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Déu-n'hi-do, quines jornades de precipitacions hem tingut sobre totes les comarques de Barcelona i de Girona i que ahir, finalment, aquí a Parets del Vallès vam tenir pluja, sobretot al matí, i que va caure de manera torrencial i que, depenent de la zona del poble, vam recollir al voltant dels 43 a 50 litres per metre quadrat. I, en general, aquest episodi, aquí al poble, hem recollit al voltant d'uns 150 litres per metre quadrat. A Montenes, que ahir tornava a baixar una mica cargat, però res a veure amb el cap de setmana. A Granollers sí que va ser la població més propera que va rebre l'impacte directe amb importants inundacions i el total d'aquest episodi aquí a Granollers va ser de 350 litres, una autèntica barbaritat. I a primeres hores d'aquest dimarts no tenim millora de la situació i és que hem tingut ja les primeres precipitacions al sud del país, a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí aquests ruixats han anat escombrant també les comarques de Tarragona. Serà a partir del migdia i sobretot a la tarda que el gruix de precipitacions afectarà les comarques de la Catalunya central i arribaran aquí a casa nostra. No seran precipitacions com les del cap de setmana, ni de bon tros, no caurà de manera torrencial, però sí que localment ho podria fer amb intensitat. I les quantitats tampoc seran com les últims dies. Aquí al poble esperem al voltant d'uns 20, 25, com a molt, 30 litres per metre quadrat. De cara a aquesta propera nit i matinada no faria net al tot i demà dimecres sí que tornaríem a mantenir un dia insegur amb precipitacions que tornarien a aparèixer al llarg de la tarda. Tot plat, amb unes temperatures que ahir vam arribar fins als 23 graus i mig, doncs avui es mantindran la mateixa dinàmica amb aquests 23, 24 graus a tot estirar. Sembla que ja a finals de setmana l'estabilitat a poc a poc tornaria a guanyar terreny amb unes temperatures que es mantindrien molt normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint de cara a les properes hores perquè, repetim, la inestabilitat encara no vol marxar. Que vagi bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar del geni surrealista de l'Empordà. Parlem de la vida i obra d'en Dalí, un viatge del surrealisme a la immortalitat, el geni que va pintar els somnis de l'Empordà. Salvador Dalí i Domènech, nascut el 1904 i mort el 1989. Una de les figures més fascinants de l'art del segle XX, que no va ser només un pintor, va ser una força de la naturalesa que va convertir la seva pròpia vida en una obra d'art total. Des de Figueres fins al món sencer, el seu llegat continua fascinant per la seva complexitat, el seu simbolisme i la seva personalitat excèntrica. En Salvador Dalí va néixer a Figueres, en una família acomodada que aviat va detectar el seu talent excepcional, on la llum i el paisatge de l'Empordà marcarien la seva retina per sempre. Després de traslladar-se a Madrid per estudiar a la prestigiosa Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando, va viure a la residència d'estudiants, on va entrar en contacte amb figures com amb Federico García Lorca o amb Luis Buñuel. Allà va començar a experimentar amb diversos estils, des del cubisme fins al futurisme. Tanmateix va ser la seva entrada en el cercle surrealista de París la que el va catapultar cap a l'èxit definitiu. Allà va conèixer figures com André Breton i Picasso, però va ser la seva trobada amb Gala, la seva musa, model i gestora, la que va transformar radicalment el seu univers creatiu. A diferència d'altres artistes, en Dalí va desenvolupar el seu propi procés creatiu, anomenat mètode paranoic crític. Aquest sistema li permetia accedir al seu subconscient per plasmar imatges oníriques amb una precisió tècnica gairebé fotogràfica. D'una banda, les seves obres estan plenes de símbols recurrents, els rellotges tous que representen la relativitat del temps i la memòria, o les formigues, tot un símbol recurrent de decadència i podridura, o les crosses, utilitzades per sostenir figures que altrament caurien en el món dels somnis. El seu quadre més famós, potser, La persistència de la memòria, del 1931, és l'exemple perfecte de com Dalí aconseguia convertir una idea abstracta en una icona visual universal. D'altra banda, la genialitat d'en Dalí no es limitava a la pintura. Va ser un artista polifacètic que va explorar múltiples llenguatges artístics. Va col·laborar amb Luis Buñuel en el món del cinema. Va dissenyar joies, va fer escenografies per a teatre i fins i tot va crear publicitat i també moda. Aquest desig d'estar present sempre en tots els àmbits de la cultura el va convertir en la primera gran estrella de l'art modern, algú que entenia perfectament el valor de la imatge pública i del màrqueting personal. D'altra banda, la seva vida personal va quedar marcada per la relació amb Gala Éluard, que es convertiria en la seva musa i en una presència constant en la seva obra. Ella no només va ser la seva esposa, sinó que també va ser la seva inspiració. Gràcies a Gala, Dalí va aconseguir estabilitat emocional i projecció internacional. Per tant, moltes de les seves obres reflecteixen aquesta admiració profunda. Amb el pas dels anys, Gala va esdevenir també la seva representant, gestora i protectora, contribuint decisivament a la projecció mundial del pintor. Durant la Guerra Civil Espanyola, Dalí i Gala van marxar als Estats Units, on el pintor va viure un període de gran productivitat. Després del seu retorn a Catalunya, va establir-se entre Portlligat, Figueres i Púbol, on Dalí va continuar creant fins als darrers anys de la seva vida, fins que va morir el 1989, deixant un llegat immens que continua inspirant artistes, estudiosos i curiosos d'arreu del món. Finalment, no es pot entendre la vida de Dalí sense fer menció del seu projecte més personal, el Teatre Museu Dalí a Figueres. Va ser inaugurat el 1974. Dalí el va concebre no com un museu convencional, sinó com un espai on l'espectador pogués submergir-se totalment en el seu món fantàstic. L'artista va escollir personalment cada racó, cada quadre i cada instal·lació, assegurant-se que la seva obra restés protegida al seu lloc d'origen. En conclusió, en Salvador Dalí va ser un geni que va esborrar la línia entre la realitat i la fantasia. Gràcies a la seva audàcia, avui dia el seu nom és tot un sinònim d'art, provocació i sobretot d'una imaginació sense límits que va desafiar tota llei de la lògica.
3: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
3: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16. Va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu. Un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic, a Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
2: La veritat que el partit va anar molt bé. I des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95 que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé. Això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0. Aquí ell sí que els va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
1: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
2: I bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena, i arribant a l'àrea, superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
1: I podien haver estat més gols a la segona part.
2: Amb aquest resultat arribem al descans, i la segona part, la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells, arrel del resultat, avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4, estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part, i bueno, fins al minut 95 que l'arbitre al final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
1: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
3: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0 i després doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar en 3-1 i ja la segona part ja va ser una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara la pròxima setmana ens vam contra la Torreta, que és un camp complicat, i ho donarem tot per intentar emportar-nos els 3 punts.
1: També ens en parlava l'autor de 2 gols, Víctor Méndez.
4: Bueno, la victoria contra Ramassà, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil y más que ellos venían de hacer 6-6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté 2 goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros y nada.
1: También ens en parlava Molina.
5: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos 2 goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor, que nos metimos. Y nada, al final nos llevamos los 3 puntos y muy contentos. Ahora pensando en la torreta, el partido del domingo que viene.
1: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles Vela Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinars, Penya Blanblava La Roca Palau es van suspendre, el Sant Celoni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Baix Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat. Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com deien, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà a Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base de Ripollet. El Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinàs, i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà, Canovelles, B. Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, La Roca. Base Palau contra Llerona, la Llagosta i Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà Avall, i la Torreta, Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B.
0: Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals dels infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Vam parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
2: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
3: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
4: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
5: Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEDIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies... Depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEDIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
0: RAP 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler al CEDIAP Espai 3 va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals dels infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
2: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn en el desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
3: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
4: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEBIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEBIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
5: L'Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEBIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies... Depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEBIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 107, notícies.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de 2 soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Com vam dir, la majoria de partits es va suspendre, la majoria de competicions esportives. És el cas del Club Bàsquet Parets, que va suspendre els seus partits, tant els sèniors com molts dels partits a partir del migdia, de dissabte. Com dèiem, es va suspendre els partits de bàsquet i molts altres esports. Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets, ja ho veia clar que dissabte al matí se suspendrien molts partits. Això és el que ens deia Xavier.
2: Doncs dissabte ja al matí, escoltant la ràdio, personalment vaig observar que es plantejava un episodi complicat i en aquest cas, tant, per exemple, en el grup de pares del meu fill, ja vaig avisar que era difícil que juguéssim diumenge, i després en el club doncs vaig passar ja un WhatsApp en el grup d'entrenadors dient que tothom estigués a la White perquè es presentava un dia difícil. El dissabte matí amb normalitat vam poder fer els partits. Jo vaig estar gairebé tot el matí al pavelló.
1: Però al migdia ja es va saber que es va fer l'avís de protecció civil. En principi es pensava que seria a partir de les 8 del vespre, però al final la Federació Catalana va suspendre la franja de 4:45 de la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, sobretot també per evitar desplaçaments.
2: I al migdia, doncs, bueno, al final jo jugava la tarda amb el sènior i vam anar cap a casa, i al migdia és quan fan l'avís de protecció civil. I, per exemple, doncs, com l'avís era a partir de les 8 de la nit, doncs pensàvem que els partits de les 5 i mitja, per exemple, 5 i mitja jugàvem al sènior masculí, doncs es podria fer el partit amb normalitat, però va saltar el comunicat de la Federació Catalana que suspenien des de les franges justament de 4:45 de la tarda. Nosaltres estàvem acabat d'arribar a pavelló. En el cas del sènior masculí estaven les dues àrbitres que ens havien de pitar, que em van sol·licitar accedir a pista. S'estava jugant el partit del nostre júnior, que entrena el Didac, i aquest s'estava desenvolupant d'una forma gairebé normal. Només hi havia la gotera que el delegat doncs anava passant la mopa cada vegada que es podia i s'aturava el joc. I justament quan estàvem allà, doncs ja òbviament amb l'avís de la federació ja sabíem que no anàvem a jugar.
1: En aquest cas, ara cal reprogramar els partits, sobretot pel que fa a les instal·lacions, perquè les instal·lacions aquí a Parets estan atapeïdes. Això és el que ens diu Xavier Huelamo, president del Club Bàsquet Parets.
2: En aquest cas, doncs, amb els jugadors ja els vaig dir que podien marxar si volguessin. I ara doncs queda el tema de reprogramar tots aquests partits que no és fàcil, no és fàcil, ni els que juguem fora ni els que juguem a casa, perquè... un cop comença la temporada, les instal·lacions municipals comencen a estar tapaïdes i ara doncs cada partit serà una negociació, primer previ consulta al servei d'esports de quines franges en els caps de setmana ens queden lliures per encabir aquests partits i haurem de començar a veure com reprogramem tots aquests partits, tant a casa com a fora, de tots els nostres equips que no vam poder jugar. Entren moltes possibilitats doncs, que hi hagin dobles jornades en algun cap de setmana i juguis dissabte i diumenge, en la qual ara ja és feina d'ocellet, no? d'anar molt al detall a cada cas i intentar reprogramar totes aquestes activitats que no s'han pogut fer. I avui que segueix plovent i que tenim aquestes alertes, doncs veure si podrem entrenar, no podrem entrenar i en quines condicions, però sobretot al final el que més importa és que no hagi passat res, òbviament. Jo ahir al matí passava missatge a la Junta, missatge al grup d'entrenadores i entrenadors de que tothom estigués bé, si tothom havia pogut tornar dissabte els que estaven desplaçats. Per exemple, les nostres sèniors femenines jugaven a Barcelona a la mateixa hora que el sènior masculí, i per sort tothom va poder tornar sense problemes. Al final el que més importa és això. I res, ara serà treballar per reprogramar totes les activitats i intentar tornar a la normalitat.
3: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

0: DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la Sala Cooperativa.
1: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
0: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16, va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu, un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic, a Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
2: La veritat que el partit va anar molt bé. I des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95, que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé. Això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0. Aquí ell sí que els hi va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
0: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
2: I, bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena i arribant a l'àrea, superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
0: I podien haver estat més gols a la segona part.
2: Amb aquest resultat arribem al descans i la segona part... la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells, arrel del resultat, avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4, estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part i, bueno, fins al minut 95 que l'ha repetit al final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
0: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
3: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0. I després, doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar en 3-1 i ja la segona part...

0: una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara la pròxima setmana es veu contra la Torreta, que és un camp complicat, i ho donarem tot per intentar emportar-nos els 3 punts.
1: També ens en parlava l'autor de 2 gols, Víctor Méndez.
2: Bueno, la victoria contra Ramazá, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil, y más que ellos venían de hacer 6-6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté 2 goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros. Y nada.
1: También nos han parlado Molina.
3: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos 2 goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor que nos metimos. Y nada, al final nos llevamos los 3 puntos y muy contentos. Ahora pensando en la Torreta, el partido del domingo que viene.
1: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles Vela Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinàs, Penya Blanblava la Roca Palau es van suspendre, el Sant Saloni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Baix Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat. Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com dèiem, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base de Ripollet. El Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinàs i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà-Canovelles, B. Llinàs-Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, Roca. Base Palau contra Llerona, la Llagosta i Joan Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà, Vall, i la Torreta-Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B.
4: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí,

0: Diumenge 11 d'octubre, escènica familiar, ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins del cicle La mirada dels altres.
1: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
2: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
3: Dius que és tot culpa teva.
2: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
3: I ells, de fet, aquella nit...
2: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Els divendres a les 10 del matí no us perdeu Rap a la Carta, el programa més familiar de Rap 107.
1: Cuando te vi, enseguida pensé...
0: Amb Miquel Molina, Jaume Enfruns, Elisa Mato, Martí Manzanares i Josep Maria Pujol. Redifusió els diumenges a les 10 del matí.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
2: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
3: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
4: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEBIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEBIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
5: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEBIAP des que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació, llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió, i bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, al Teatre Can Rajoler, el CEBIAP Espai 3 va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEBIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEBIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
6: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito inscripcions al telèfon 93 573 9800.
7: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
8: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
9: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
10: Realment és que fumar és una merda.
11: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
12: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
13: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.
2: Aquest divendres 2 d'octubre s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola, uns treballs que han començat per les obres del clavegueram de la zona, unes tasques que tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. Les obres de construcció del futur Institut Escola al complet tindran una durada aproximada d'un any. Un dels punts destacats d'aquest projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El regidor d'Equipaments i d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, parlava de les obres que han començat aquest divendres 2 d'octubre.
3: Des de l'Ajuntament començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet dotar donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà doncs, un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
2: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UT, la constructora Andaro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament en va proposar adjudicar les obres d'ampliació d'aquest nou Institut Escola. Aquesta UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L. Després de valorar les 5 ofertes que es van presentar a concurs públic, una proposta d'adjudicació que situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada va ascendir a poc més de 3.300.000 € i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar en aquest mes d'octubre. Obres que es comencen pel desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es fan conjuntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, que estan estudiant hores d'ara amb aules prefabricades, i aquest projecte culminarà una iniciativa que es va impulsar l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà, com ja sabem, l'Escola Lluís Piqué i l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut està previst per mitjans d'octubre, un cop es facin les feines de clavegueram. I, com dèiem, en conjunt les obres tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, com ja hem dit, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.
4: Cada tarda, de 6 a 8:15... escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
2: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals. Avui amb Jordi Seguer, d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana. Aquí saludem. Benvingut, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació, novament.
1: Bé, volia començar, Jordi Seguer, precisament per el que hem viscut aquests dies. Cap de setmana, ahir dilluns, aquest episodi meteorològicament tan dolent.
2: Doncs sí, m'agradaria començar sobretot l'entrevista donant un agraïment a totes les forces, els cossos d'emergència, de seguretat local, tant Protecció Civil com també Policia Local, com la resta de cossos d'emergència del país, sobretot per la feina feta en aquests últims dies. Bàsicament, el cap de setmana a Parets no hem de lamentar víctimes mortals, com per exemple sí que ha passat en el municipi de Montornès, però això no ha de treure pas el mèrit i de la feina, no?, que sempre estan al peu del canó aquests cossos de seguretat. És digne destacar també que al nostre municipi, doncs, pràcticament entre la matinada de dissabte i diumenge i fins a aquest dilluns vam superar els 150 litres per metre quadrat de pluja, que no estem acostumats, i tot i que no hem tingut incidents massa greus, sí que hi ha hagut efectes considerables, no? Per exemple, en els nostres equipaments municipals hem pogut veure, no?, com, per exemple, aquest dilluns en què es van suspendre les classes, però moltes aules estaven negades, per exemple, d'aigua a causa també de degotalls en les cobertes de les tres escoles bressols municipals, o, per exemple, el que ha passat en el Talús, on s'estan construint les dues vies de tren en el carrer Àngel Guimarà i la Sardana, a la zona de l'Eixample, no? El que ja dèiem en el seu moment, i vam denunciar, sobretot, que DIF no ha acabat complint el seu compromís de tirar endavant el projecte original de doble Talús i del mur, ha fet que, de moment, ja hem tingut aquest primer despreniment, no? I en quant a les escoles bressol municipals, es posa de manifest el que venim denunciant des de fa temps, perquè això no ve de fa 6 mesos, sinó que ja fa anys que el govern municipal no inverteix, sobretot en el manteniment dels nostres equipaments municipals. És un govern municipal que jo puc entendre, que electoralment li dona més rèdit sempre inaugurar no una piscina descoberta o inaugurar, invertir 1 milió d'euros en el que va ser el passeig fluvial, i després el que fa és arraconar el que són altres inversions prioritàries, com són les escoles bressol municipals. A dia d'avui, sense entrar, perquè no m'agradaria fer cap mena de demagògia al respecte, no?, perquè ara ha plogut, perquè segurament la necessitat existiria igual, però ara s'ha posat de manifest, quan passen aquestes coses, que hem d'invertir molt més en el manteniment, i segurament ara que es parla molt de col·locar aerotèrmia o de climatització a les aules, potser abans de pensar en aquesta inversió aconseguim el mínim, no? És que a les aules no hi entri aigua, sobretot en aquestes cobertes, que ja fa anys que es parla d'un contracte de manteniment a les cobertes als centres educatius, i aquest contracte o aquesta actuació no s'ha dut a terme, malgrat que, per exemple, en el que va ser el pressupost del 2025, només es va gastar el 50% de la partida de manteniment d'edificis i van sobrar fins a 150.000 euros. Per tant, amb aquests 150.000 euros s'haurien pogut fer moltes actuacions. Ara parlo de les escoles bressol municipals, però també de molts altres equipaments, com, per exemple, el mateix equipament on ens trobem avui ara mateix, com és l'edifici de Lluís Companys.
1: Una altra de les notícies d'ahir dilluns va ser la convocatòria d'eleccions generals, que tot just seran abans que les municipals, finalment. Què en pensa?
2: Doncs bé, les eleccions generals les tindrem el 29 de novembre. Estem ja en aquest cicle electoral que ens portarà després fins al 23 de maig. Quelcom semblant, el que va passar el 2023. Recordem que aleshores hi va haver eleccions municipals al maig i que Pedro Sánchez va avançar les eleccions generals i es van celebrar pràcticament en plena festa major d'estiu de Parets, el juliol, no? I en tot cas, jo la conclusió, i sobretot vull que quedi clar que aquesta és una opinió molt personal, no?, respecte a la convocatòria d'eleccions, que penso que la celebració d'aquests comicis el 29 de novembre demostren el fracàs de la política, no? Perquè al final anirem a una convocatòria electoral sense que les forces d'esquerres, de progrés, com s'han autonomenat, hagin resolt els problemes que tenim, no?, els ciutadans d'aquest país, no? Bàsicament ha estat, i ho hem dit també des d'Esquerra Republicana de Catalunya, no?, una posada en escena, molt de màrqueting, però ha estat la incapacitat de tirar endavant mesures efectives per resoldre el problema de l'habitatge. Un problema de l'habitatge que no ve de no poder aprovar uns decrets, perquè evidentment que aquests problemes no es resolien amb aquests decrets, sinó que aquí ve de fa molts anys, concretament en els últims 8 anys, Pedro Sánchez del PSOE i la gran coalició amb Sumar no ha estat a l'altura del que li demanaven els electors d'Esquerres. Nosaltres hem estat molt crítics, sobretot amb la gestió, malgrat que, evidentment, sempre posarem entre l'esquerra i la dreta per les polítiques de donar suport a l'esquerra, i penso que en Gabriel Rufián a Madrid, no, per part d'Esquerra Republicana, ho ha demostrat i sempre ha estat en el cantó on hem de ser, no, al costat de la classe treballadora i també de la classe mitjana, però en aquest cas la situació a la que ens aboca, no, és pràcticament ens deixant mans d'un pròxim govern del PP i també de Vox, no? Pedro Sánchez el que voldrà és salvar-se, bàsicament, salvar el seu partit, i anirem precisament a una convocatòria electoral sense resoldre aquesta problemàtica i, a més, amb moltes situacions, no?, que en el cas de Catalunya doncs ens deixa molts compromisos que no es portaran a la pràctica. Per tant, no tindrem el nou finançament que estava pactat, no tindrem el traspàs de Rodalies, no tindrem moltes de les millores, i això ens aboca doncs a un pròxim govern en què pels catalans i les catalanes el futur no és massa esperançador. En tot cas, és Esquerra Republicana, com sempre, nosaltres apostarem per què és el progrés, per avançar i per millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, perquè de ben segur que si durant aquest temps hem aconseguit alguna cosa per Catalunya ha estat gràcies a la influència d'Esquerra Republicana i no pas de tota la resta de forces polítiques que representa, que són d'obediència catalana. Jo faig una crítica bastant dura, no?, cap al paper que ha fet Pedro Sánchez, però també faig una crítica cap al paper que ha fet Junts per Catalunya, perquè, evidentment, no té tota la culpa Junts per Catalunya en aquest desenllaç final, però penso que en situacions com les que ens trobem calia segurament una mica més de responsabilitat, no?, en el moment històric en els que ens trobem i sobretot amb el que pot venir, perquè nosaltres, des d'Esquerra, mai som partidaris d'allò que diuen que quan pitjor, millor, perquè no es pot jugar precisament amb el benestar i sobretot amb el que són els mínims que necessita qualsevol persona, no com pugui ser la seva feina, qüestions com l'educació, la salut, la defensa del país i encara menys la defensa del dret de l'habitatge. Per tant, entre la postura del PSOE i la de Junts per Catalunya, segurament hi havia una situació més intermitja, no?, una postura molt més equilibrada en la que penso que, com bé deia al principi, el que ha fallat precisament ha estat la política, no?, i la política l'hem portat precisament als dos extrems, malauradament, que ens abocarà en aquesta convocatòria electoral.
1: Tornem a la política municipal. L'últim ple, van haver diversos punts. No sé què em pensa de l'últim ple i, sobretot, del tema del punt del compte general.
2: Ho hem dit, eh? Nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerres, que ara estan a l'oposició. I, malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de nou regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbrat i Escusells, la compra d'habitatge social, el tapat de contenidors, la millora de camins, l'adequació de serveis municipals, els punts de càrrega de vehicles elèctrics i, per exemple, el grau d'execució en qüestions com ara el mobiliari urbà de parcs i jardins tenen un 7%, millora de places un 18% o l'enllumenat un 7%. Evidentment que no és un problema únicament de que una inversió s'executi tard o malament. Nosaltres pensem que en aquest cas un pressupost ha de ser una eina de planificació més realista i que ha d'anar acompanyada d'una capacitat d'execució suficient. És quelcom que venim repetint des del principi d'aquest mandat. Seran 4 anys perduts per Parets, ho venim explicant des de fa molt de temps, són 4 anys perduts que ens deixaran un ajuntament amb una situació molt delicada el 23 de maig de l'any que ve. Pensem que la recepta passa, o almenys la defensem des de Parets pel canvi, per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió municipal. Per tant, alguns ara s'han apuntat al carro de criticar la gestió en el govern on hi eren. Nosaltres sempre hem defensat que aquesta gestió no és eficient pràcticament des de l'inici d'aquest mandat. No hi ha hagut cap canvi de línia. I, en tot cas, nosaltres seguirem treballant. Evidentment que en aquestes qüestions en què puguem ser claus i, sobretot, ser responsables, doncs donarem suport al govern per tirar endavant el poble. No volem més paràlisi de la que ja hi ha, només faltaria, perquè ens falten 7 mesos per l'inici de la campanya electoral. Calculem que sobre el 6 de maig començarà la campanya electoral de municipals i, per tant, seguirem en aquesta mateixa línia, sense renunciar a la crítica, evidentment, i a la mala gestió, perquè una cosa no treu l'altra, evidentment.
1: Altres temes municipals, nou institut.
2: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegueram, també de l'aigua, i esperem que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia, i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres ja hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre i, malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar i, sobretot, que l'aprofitin els alumnes de l'Institut, diríem, de la Sínia, no? Els que encara es mantinguin, no? Els que no hagin deixat l'ESO en aquell moment, i també, naturalment, els alumnes de l'Escola Lluís Piqué.
1: I també volia parlar de la residència.
2: Doncs sí, nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de Tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I sobretot el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que hagin d'anar a d'altres municipis. Esperem que això s'acabi complint, però és la defensa que nosaltres fem davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i aquesta petició va ser avalada precisament a l'última Junta de Portaveus amb una moció que vam presentar, com també que la Generalitat de Catalunya aporti cada any una quantitat econòmica, una consignació pressupostària pel manteniment, precisament, d'aquesta residència centre de dia Pedra Serrada.
1: Altres temes, pròximes visites de barri.
2: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals del 2027, i d'altres intenten, sobretot, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana. Però m'agradaria recordar on hem estat des del mes de febrer d'aquest any 2026, perquè de vegades potser la gent es pensa que ara comencem la campanya. No, nosaltres no estem en campanya electoral, la campanya la farem a partir del 2027. Hem passat per Can Riera, pel Raval de les Monges, pel Camp de les Peces i la Sínia, pel barri de l'Escorxador i Coberta i Migdia, pel Sot d'en Barriques, per Can Berenguer, per l'Espai Central, vam estar fa pocs dies, també per la plaça Espanya, la Salut i Can Butxosa, pel barri Sardanet, per la Linera i pel camí del Busquet, i també hem estat a Can Roure. Per tant, visites intenses on recollim les preocupacions de la gent que hi viu. Després, algunes d'aquestes queixes les traslladem al govern i d'altres ens serveixen per elaborar el nostre programa electoral de cara a les municipals del 23 de maig del 2027. Pensem que és la millor manera de ser útils a la ciutadania, és a dir, de no bloquejar la situació de govern que tenim de 3 regidors o alcalde i 2 regidors, i pensem que és la manera d'incidir. I vull recordar que durant aquest temps, en aquests 6 mesos, hem incidit força precisament en el govern. Nosaltres, en aquest sentit, hem fet aportacions. Per exemple, en el darrer ple se'ns van acceptar 5 de les nostres 6 al·legacions per la nova ordenança animalista, no?, que ha aprovat l'Ajuntament per unanimitat. També vam donar suport en un pla per renovar el sistema de leds, pràcticament tot l'enllumenat de parets. Hem aconseguit que el passeig fluvial, bàsicament pel carrer de Víctor Català, doncs, tingui il·luminació. Esperem que s'executi aquest projecte, no?, d'il·luminació en el passeig fluvial que va des de les pistes de Petanca i fins al terme municipal de Lliçà de Vall. També hem aconseguit que s'ampliï l'horari, el calendari, bàsicament, d'obertura de la piscina descoberta, la piscina d'estiu de l'any que ve. Per tant, obrirà a principis de juny i tancarà a la Diada Nacional de Catalunya. És una de la demanda que van fer des d'ara Parets pel Canvi, que van traslladar en el darrer ple municipal i que el govern també ha acceptat, no? I ara també hem presentat les nostres propostes per poder tirar endavant la regulació de l'ordenança de via pública a l'apartat de les terrasses, no? En millores, sobretot, perquè no suposi una càrrega financera, més costos per la gent de la restauració, pels que són els responsables de bars, cafeteries i de restaurants. I per què ho fem, això? Doncs bàsicament perquè tenim aquesta incidència i perquè volem millorar la vida dels paratans i de les paratanes i de tots els col·lectius. Nosaltres ens oferim, en la situació actual, sortir de la situació de bloquejos, de parar-ho tot, i sobretot oferim els 7 vots que té ara Parets pel Canvi de seguir avançant en qüestions com aquestes, que pensem que són molt importants. Algunes formen part d'aquest paquet de 8 grans acords i d'altres que segurament, doncs, van sorgint en el dia a dia, perquè, en definitiva, nosaltres el que volem és sentir-nos útils, sobretot, i que els vots d'ara Parets pel Canvi, doncs, serveixin d'alguna cosa, no?
1: Recte final de l'entrevista, suposo que també ara hi hauran reunions, converses, tema pressupostos, no?, tema per l'any que ve.
2: Bé, a dia d'avui, pel que sabem, no s'ha fet cap convocatòria per part del govern municipal sobre pressupostos, com també ordenances fiscals. Evidentment que aquesta iniciativa l'ha d'emprendre l'alcalde, no?, l'alcalde Juzgado, i nosaltres, evidentment, que si se'ns convida a reunions per parlar d'aquests i d'altres temes, nosaltres, evidentment, que explicarem els nostres plantejaments. Falten aproximadament 7 mesos per acabar, no?, el mandat i per iniciar la campanya electoral, i pensem que en tot allò que puguem ajudar, sobretot, doncs hem d'intentar, doncs, continuar amb aquesta dinàmica. Nosaltres ja vam descartar fa molt de temps que hi hagués una moció de censura. Penso que ara Parets pel Canvi ha estat clar i nítid. A més, comptem amb l'aval de l'Assemblea de Militants. Per exemple, hi ha hagut reunions, només començant el nou curs polític, ens hem reunit amb el PSC, també amb Parets per la República Junts, també ens hem reunit amb el govern municipal, i sobretot en aquestes reunions hem traslladat el mateix, no? És a dir, que nosaltres volem mantenir el mateix posicionament, pressionant molt el govern, fiscalitzant-lo, obligar-lo a fer determinades coses que en el passat serien impensables, i sobretot fer que no es paralitzi més el municipi en aquests últims mesos que són claus. En quant a pressupost, a dia d'avui no hi ha cap mena de proposta. Evidentment que si hi haguessin propostes o qüestions concretes en què l'Ajuntament necessita tirar endavant modificacions, naturalment que en parlarem, sobretot per tirar-ho endavant, no? Hi ha qüestions que, per exemple, a banda del pressupost, que ens preocupen molt més. Per exemple, parlo del talús de l'Avinguda Verge de Montserrat, no? Pràcticament fa 10 mesos aquell despreniment, i hi ha un bloqueig amb Diputació Federació de Barcelona per arribar a un acord, no? I arranjament. Nosaltres tenim contactes també amb el grup d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona i volem incidir. Pensem que qüestions com aquestes, no?, cal desencallar-les, sobretot i que no podem esperar el nou cicle electoral del maig del 2027 per arranjar aquestes situacions i, en tot cas, nosaltres recolzarem el govern municipal en qüestions com aquestes. Evidentment que si fes falta una modificació de crèdit per arranjar el talús, evidentment que sempre comptaran amb els vots d'Ara Parets per Esquerra Republicana, com també en aquelles qüestions que siguin vitals, no?, i que no poden esperar, evidentment, a la constitució del nou ajuntament al juny del 2027, evidentment.
1: Els hem vist també preocupats, sobretot per totes les instal·lacions, però ho podem veure, per exemple, les instal·lacions esportives, entre elles el futbol.
2: El mateix. Mira, tu ara m'ho treus en aquest sentit. Pensem que amb el munt de canalla, no?, de nens i nenes que utilitzen el camp de futbol 7, podrem entrar si és un camp de futbol 7 reglamentari o no, però al final és una instal·lació que s'ha de millorar i nosaltres, evidentment, pensem que hauria de ser prioritari i, en tot cas, hem instat, emplacem el govern que prengui la iniciativa, que encarregui aquest projecte de construcció del nou camp, no?, de mesures reglamentàries, amb nova gespa, evidentment, i, sobretot, que no oblidi els vestidors, perquè hem fet visita als vestidors del camp de futbol i és lamentable la situació, veient com hi ha rajoles que cauen de les parets, com estan els serveis, és a dir, tenim un manteniment abandonat, no d'un any, sinó que això ja fa molts anys que no hi ha manteniment als nostres equipaments municipals i aquesta desídia s'ha de resoldre, s'ha d'aturar i, evidentment, que nosaltres, en el marge que tinguem, doncs, prioritzarem abans de les eleccions municipals i tenim clar que després de les eleccions, doncs, si ara parets pel canvi, té l'alcaldia i, a més, confiem que té una majoria àmplia, no?, una majoria forta després dels comicis, doncs prioritzarà qüestions com aquestes. I penso que, en tot cas, la nostra experiència de govern en el seu moment ja van demostrar que nosaltres apostàvem molt més pel manteniment d'equipaments i molt més per la via pública, que, per cert, és un dels aspectes on pensem nosaltres que cal fer una reestructuració bastant en profunditat, no?
1: Jordi Segué, ara parets pel canvi Esquerra Republicana. Moltes gràcies i fins una altra.
2: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
0: Notícies Vespre. Cada dia a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
3: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 6 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que ha començat ja la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid per aquesta nova temporada, que ha començat aquest passat dia 5 d'octubre, aquest dilluns, i finalitzarà el 31 de març de 2027. En parlarem d'aquesta nova campanya de vacunació. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
3: El govern municipal congelarà els impostos i les taxes municipals l'any vinent. Parlarem de l'Oficina de Català, dels nous cursos que han començat en aquests 100 dies i també d'altres activitats que porten a terme des de l'Oficina de Català de Parets, com les tertúlies intergeneracionals o també el suport que es dona per parlar català als comerços. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar del geni surrealista de l'Empordà. D'aquí és que parlem avui, doncs, d'en Salvador Dalí. A la part final del nostre informatiu, curiositat sobre aquest personatge, que posarà el punt final al nostre informatiu i després ja li donarem pas a tota l'actualitat esportiva del dia. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
3: El govern de Parets congelarà els impostos i les taxes municipals al pròxim 2027. D'altra banda, l'equip de govern paretà iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals. El govern municipal ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per l'any vinent, arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida. L'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. D'altra banda, pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups a l'oposició per aprovar-los.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
3: Del 5 d'octubre de 2026 fins al 31 de març de 2027, nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Aquesta setmana ha començat aquesta campanya de vacunació de la tardor, que estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants a partir dels 6 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació del risc, per exemple, als professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat amb la primera fase.
4: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
3: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè els virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del CAP Parets ens ho explicava.
4: Hem de pensar que els virus bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
3: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
4: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, ¿vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbilitat i la mortalitat de, que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
3: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades sobretot al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del Cap Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava aquestes diferències entre la grip i el refredat.
4: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs tres dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
3: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris també és essencial i vital. Per aquest motiu, també es du a terme paral·lelament la campanya V-Baixa de Vacuna't o bé de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots els treballadors i treballadores dels centres sanitaris de tot Catalunya. Aquesta iniciativa pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El pròxim 26 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP de cada municipi, en aquest cas el nostre, el Cap Parets, sense hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres durant tota la campanya fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya 2025-2026 es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, és a dir, on està inclosa Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 240.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, més concretament, la cobertura de la grip durant la passada campanya va ser del 37,3% i la de la Covid va ser del 26,2%. Ha començat aquesta campanya contra la grip i la Covid, campanya de vacunació contra aquestes dues afectacions. Va començar el dia 5 d'octubre amb els grups de risc i finalitzarà el 31 de març de 2027. A partir del novembre, exactament a partir del 16 de novembre, ja es podrà anar a vacunar qualsevol persona que encara no formi per aquests grups de risc i vulgui vacunar-se, podrà anar i acostar-se al centre d'assistència primària de Parets, al CAP, sense hora prèvia.
0: RAP 107. Serveis informatius.
3: L'Oficina de Català de Parets ha iniciat els nous cursos de català per a adults ara fa uns dies, a finals de la setmana passada, per ser més exactes. Un curs que va del setembre al desembre d'aquest 2026. Concretament, a Parets es fan dos cursos, dos nivells. El B1, que es fa dilluns i dimecres en horari de matí, al Casal de Canoms, i el nivell B2, que s'imparteix dilluns i dimecres, però en horari de tarda, al Casal de Cultura Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets pertany el Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, i la Carla Guitet és la responsable de l'Oficina de Parets. Ella ens parlava dels cursos que acaben de començar.
5: durant el primer trimestre, que va, diguem, del 28 de setembre al 9 de desembre, si no m'equivoco, farem un bàsic 1 a Canoms de 11:45 to 12:45. I un bàsic 2 de tardes, de 4 a 6, al Centre Cultural de Can Butjosa. Bàsic 1, bàsic 2 són els dos primers cursos del que seria el nivell total, o sigui, el nivell seria el nivell inicial, el A2. O sigui, A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, que el bàsic 3 és quan fas l'examen oficial per obtenir el certificat del nivell inicial. I llavors nosaltres faríem el bàsic 1 i bàsic 2.
3: Un curs més s'està preparant al programa del Voluntariat per la Llengua, un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen en aquest programa del voluntariat es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que el consorci els hagi assignat. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses seran sempre en català i l'aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística organitza aquest pròxim dijous, dia 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda i al Casal de Gent Gran Sant Jordi, al carrer Galende de l'Eixample, una tertúlia intergeneracional. La Carla ens parlava d'aquests dos temes que acabem de comentar, el voluntariat i les tertúlies intergeneracionals programades per aquesta setmana.
5: Sí que el voluntariat no tanca mai portes, diguem. Normalment a l'estiu, com que la gent marxa de vacances, etc., canvien els horaris, diguem que es fa com una pausa, però no tanca mai. O sigui, tu et pots incorporar i podem buscar parella lingüística quan, en qualsevol moment de l'any. Sí que hem incorporat dins del voluntariat hi ha diferents programes. O sigui, tu pots venir com a voluntariat express. Pots fer voluntariat i venir un dia a classe i fer una activitat, no? Per exemple, col·laborar de qualsevol manera. No cal que només sigui a través de les parelles. I llavors també estem intentant impulsar amb el Casal Jove de Cal Jardiner amb unes tertúlies intergeneracionals on estem fent crida, diguem, de joves, ja sigui de fora de l'institut, o sigui, que siguin, per exemple, que vinguin sovint al Casal de Cal Jardiner, intentar també establir contacte amb els instituts per fer com converses amb la gent gran del Casal d'Avis, del Casal Sant Jordi. La primera tertúlia girarà entorn la temàtica de la configuració del mòbil en català, o sigui, ajudar, diguem, a la gent gran a com funciona el mòbil en català, en aquest cas, i mantenir conversa i crear vincles entre dues generacions, diguem, molt, que a priori quedarien molt lluny, però poden ser xules.
3: Des de l'Oficina de Català de Parets segueixen promovent també el comerç, en el comerç a l'ús del català amb els clients i els usuaris. Ja hi ha més d'una vintena d'establiments adherits, com ara botigues, comerços, bars o cafeteries. Aquests establiments es comprometen a proporcionar el que s'anomena un entorn segur a les parelles lingüístiques, és a dir, garanteixen que les persones que entrin al comerç trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb certa dificultat. L'objectiu és que les persones que estan aprenent el català perdin la por a parlar-lo en públic, encara que cometin errors, ja que sentiran que ningú se'n riurà d'elles i, ben al contrari, se les ajudarà a saber la paraula adequada que busquen. La responsable de l'Oficina de Català de Parets ens en parlava d'aquest conveni amb els comerços.
5: Vam passejar per Parets durant juliol i agost i van, encara, diguem, ho estem acabant de, ho estic acabant, diguem, de gestionar, encara estem arrencant, però sí, va haver-hi com, ja siguin bars, botigues, sobretot de l'altra zona, que és on faltava també més punts de connexió amb el consorci, i sí, van, o sigui, diferents comerços van mostrar interès, no?, en formar part del consorci com a entitat col·laboradora, així que molt guai, molt contenta.
3: Els cursos generals del Consorci per la Normalització Lingüística estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'enfocament metodològic dels cursos s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir amb el suport i l'acompanyament del professor. Per estar al dia de totes les activitats que es du a terme des de l'Oficina de Català, és recomanable fer-ne el seguiment a través de la seva xarxa les xarxes socials i per a més informació, també us podeu adreçar a l'oficina de català que està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1 de Parets del Vallès, al telèfon 93 573 9800.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat en quant a horaris i diferents propostes al llarg del nou curs. Durant aquest mes s'inicien i es reprenen les activitats que ja tenen programades, com poden ser els exitosos diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el Centre de Lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, que ens parlava d'algunes de les activitats en concret per al públic adult.
6: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
3: Altres propostes des de la Biblioteca Can Rajoler, com els grups de lectura temàtics dels que disposa aquest centre.
6: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
3: Altres activitats que organitza la Biblioteca Can Rajoler, algunes amb inscripció prèvia i altres que no, sense oblidar-nos dels grups de conversa en anglès o francès.
6: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasch, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
3: La Judit ens parlava dels diferents clubs de lectura per a infants.
6: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
3: Els nadons també tenen cabuda amb la seva hora del conte especial i també afegim l'History Time.
6: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora de conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que el fem sempre el primer dimarts de mes, a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o podem fer tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
3: La Biblioteca Can Rajoler programa per aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 8 d'octubre, la presentació d'un llibre que acostuma a fer presentacions també de llibres molt interessants. En aquesta ocasió serà de la paratana Esther Giró, que ens presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un testimoni sobre la maternitat i sobre les malalties mentals. Molt recomanable. Serà 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Rajoler, amb entrada lliure i oberta a tothom. I de la Biblioteca Can Rajoler ens anem a la Biblioteca Can Butxosa perquè seguim parlant de contes i de llibres. Per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor, hem parlat amb l'Estel.
7: Comencem un nou curs i raem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 6:45. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'Un conte al sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre, corre, carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi emprecisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'Un conte al sac i el dia 20 tindrem a l'Eva González, que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran 6:45 de la tarda.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
3: Parlem d'espectacles d'aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge. Comencem pel dissabte, 10 d'octubre, a 10:45 de la nit. És el moment de l'espectacle amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que visitaran el cicle del Cafè Teatre a Parets amb el seu espectacle David i José, No Somos Estopa. Fa tants anys que en David i en José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia de teatre La Cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Me Suena o Masterchef, però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt d'un escenari per recordar moments viscuts, riure'n-se'n i fer gaudir al públic que els coneix des de fa tant i tants anys. Parets del Vallès acull aquest espectacle, David i José, No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, un dissabte, 10 d'octubre, a 10:45 de la nit a la Sala Basar Cooperativa, dins la programació del Cafè Teatre. I l'endemà, diumenge, i en aquest cas a l'escenari del Teatre Can Rajoler, hi haurà espectacle per la família. Espectacle familiar a càrrec de la companyia Sum Sum Teatre amb la programació, en aquest cas, que s'anomena l'espectacle Soc una nou. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler. Sum Sum Teatre ens presenta a l'advocada Marinetti, que és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar. Esperen tenir una oportunitat a la vida, una oportunitat millor. L'espectacle és recomanada a partir dels 3 anys. És una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra va rebre els premis FETE en 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. No us ho podeu perdre. Aquest espectacle familiar d'aquest diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre de Can Rajoler. El preu de l'entrada general, 7 euros. I podeu comprar les entrades ja en línia a través de www.entrapolis.com.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
3: Un Un darrer apunt a l'actualitat local. Parlem de la colla castellera Els Manyacs de Parets, que estan preparant una festassa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc que hi ha davant precisament de la seva seu de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm, amb unes calabirres, tampoc hi faltarà la música i algun que altre a entrepà en frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, i ens donava més detalls de la festa oberta a tothom.
8: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres les patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de, davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses, també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
3: La colla castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el pròxim mes de novembre el seu 11è aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música que en breu coneixerem més detalls. De moment, aquest dissabte, 10 d'octubre, festa de la cervesa oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant la seva seu, la Morada, al parc del cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
0: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
3: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de la vaga dels serveis socials convocat per al pròxim dimarts, per al pròxim dimecres, volem dir, 7 d'octubre, a les 10 del matí, i des de la Porta del Sol de Barcelona, al Parc de la Ciutadella, dins el Dia Mundial del Treball Digne, Comissions Obreres i UGT han convocat la primera vaga de 24 hores de tot el sector dels serveis socials, tant de la gestió pública com la privada, i convoquen a tots aquests serveis a la nostra comarca. La mobilització afectarà un sector que ocupa a més de 100.000 persones a Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. La vaga arriba davant el bloqueig de la negociació col·lectiva i la negativa de les empreses a aplicar l'acord de bases per a l'equiparació salarial del sector social, signat el maig passat, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys per avançar cap a l'equiparació salarial amb els serveis de gestió directa de l'administració. Comissions Obreres i UGT reclamen, entre altres mesures, un

0: socials públic, universal i de qualitat amb condicions laborals dignes. Comissions Obreres i UGT a la comarca atendran en aquest cas aquestes peticions de forma que aquesta manifestació començarà a les 10 del matí al Parlament de Catalunya i recorrerà els carrers de Barcelona fins a arribar a la seu de Foment del Treball, on un cop finalitzada la mobilització els dos secretaris generals de Comissions Obreres i UGT pronunciaran els seus respectius discursos. I també en l'àmbit comarcal avui parlem de l'expansió productiva del Vallès Oriental, que s'alenteix i creix al 2,7%. El creixement productiu del Vallès Oriental va alentir-se l'any passat fins a quedar per sota de l'expansió mitjana a Catalunya. L'anuari econòmic comarcal del BBVA presentat aquesta setmana situa l'augment del valor afegit brut al valor total de la producció en un territori un cop descomptats els impostos indirectes i el cost de les primeres matèries en el 2,7%. És un creixement inferior al 3% que s'atribueix a Catalunya i també inferior al de l'any passat, que amb dades definitives va quedar al 3,7%. En contraposició amb l'autonomia d'un sector industrial, que el Vallès Oriental té un pes superior que la resta de comarques metropolitanes, els serveis es van convertir en el principal factor de creixement econòmic. El sector terciari va créixer al 3,4%. Els protagonistes van ser els serveis privats, amb el comerç, les activitats científiques i administratives i les finances i assegurances com a principals exemples. També van aportar al creixement dels serveis les branques de l'educació i la sanitat i serveis socials. Actualment, els serveis representen gairebé el 62% de la producció al Vallès Oriental. La indústria, que ha limitat el seu pes productiu a la comarca fins al 33,6%, va tenir un creixement força més limitat que els serveis l'any passat i va quedar en el 1,3% per sobre dels registres d'un any abans. Mentre branques com l'energia, aigua, gas i reciclatge evolucionaven amb una alça destacada del 3,1%, les activitats manufactureres creixien de manera més modesta, l'1,2%. Els productes farmacèutics mantenen el potencial dins d'aquest sector amb un augment del 4%, però el material de transport i l'alimentació van tenir una evolució més discreta. A més, segments productius amb importància a la comarca, com la química o els productes metàl·lics o els productes de cautxú i plàstic, van registrar retrocessos productius. Després d'un exercici d'alentiment el 2024, la construcció va recuperar l'evolució positiva al 25. L'anuari del BBVA li atribueix un notable creixement del 3,9%, que reflecteix la millora del BAP en obra civil, edificació i promoció immobiliària. I acabem el repàs avui a la comarca, en aquest cas parlant d'un taló fet pel taller d'escenografia Castells per a la Bola Negra. El taller de sonografia Castells ha deixat petjada a la pel·lícula que recentment s'ha estrenat i que molts ja haureu vist, La Bola Negra, de Los Javis. Es tracta d'un taló pintat que en reprodueix un que van fer els germans Salvador. L'original estava en molt mal estat i els van demanar de reproduir-lo, segons van poder explicar els creadors. El van fer igual, potenciant més els colors. El taló té unes mides de 6,5 per 4 metres i serveix de fons en una escena en què Penélope Cruz està cantant. Estan molt il·lusionades i emocionades d'haver participat en aquest projecte. El treball el tenien acabat des de fa ja un any. Un altre dels últims treballs ha estat fer part de l'escenografia del musical d'Alejandro Sanz.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? Déu-n'hi-do, quines jornades de precipitacions hem tingut, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, i que ahir, finalment, aquí a Parets del Vallès vam tenir pluja, sobretot al matí, i que va caure de manera torrencial i que, depenent de la zona del poble, vam recollir al voltant dels 43 a 50 litres per metre quadrat. I, en general, aquest episodi aquí al poble hem recollit al voltant d'uns 150 litres per metre quadrat. A Montenes, que ahir tornava a baixar una mica carregat, però res a veure amb el cap de setmana. a Granollers sí que va ser la població més propera que va rebre l'impacte directe amb importants inundacions, i el total d'aquest episodi aquí a Granollers va ser de 350 litres. Una

0: autèntica barbaritat. I a primeres hores d'aquest dimarts no tenim millora de la situació, i és que hem tingut ja les primeres precipitacions al sud del país, a les Terres de l'Ebre, i al llarg del matí aquests ruixats han anat escombrant també les comarques de Tarragona. Serà a partir del migdia i sobretot a la tarda que el gruix de precipitacions afectarà les comarques de la Catalunya central i arribaran aquí a casa nostra. No seran precipitacions com les del cap de setmana, ni de bon tros, no caurà de manera torrencial, però sí que localment ho podria fer amb intensitat. I les quantitats tampoc seran com les últims dies. Aquí al poble esperem al voltant d'uns 20, 25, com a molt, 30 litres per metre quadrat. De cara a aquesta propera nit i matinada no faria net al tot i demà dimecres sí que tornaríem a mantenir un dia insegur amb precipitacions que tornarien a aparèixer al llarg de la tarda. Tot plat, amb unes temperatures que ahir vam arribar fins als 23 graus i mig, doncs avui es mantindran la mateixa dinàmica amb aquests 23, 24 graus a tot estirar. Sembla que ja a finals de setmana l'estabilitat a poc tornaria a guanyar terreny amb unes temperatures que es mantindrien molt normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint de cara a les properes hores perquè, repetim, la inestabilitat encara no vol marxar. Que vagi bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar del geni surrealista de l'Empordà. Parlem de la vida i obra d'en Dalí, un viatge del surrealisme a la immortalitat, el geni que va pintar els somnis de l'Empordà. Salvador Dalí i Domènech, nascut el 1904 i mort el 1989. Una de les figures més fascinants de l'art del segle XX, que no va ser només un pintor, va ser una força de la naturalesa que va convertir la seva pròpia vida en una obra d'art total. Des de Figueres fins al món sencer, el seu llegat continua fascinant per la seva complexitat, el seu simbolisme i la seva personalitat excèntrica. En Salvador Dalí va néixer a Figueres, en una família acomodada que havia va detectar el seu talent excepcional, on la llum i el paisatge de l'Empordà marcarien la seva retina per sempre. Després de traslladar-se a Madrid per estudiar a la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va viure a la residència d'estudiants, on va entrar en contacte amb figures com amb Federico García Lorca o amb Luis Buñuel. Allà va començar a experimentar amb diversos estils, des del cubisme fins al futurisme. Tanmateix va ser la seva entrada en el cercle surrealista de París la que el va catapultar cap a l'èxit definitiu. Allà va conèixer figures com André Breton i Picasso, però va ser la seva trobada amb Gala, la seva musa, model i gestora, la que va transformar radicalment el seu univers creatiu. A diferència d'altres artistes, en Dalí va desenvolupar el seu propi procés creatiu, anomenat mètode paranoic crític. Aquest sistema li permetia accedir al seu subconscient per plasmar imatges oníriques amb una precisió tècnica gairebé fotogràfica. D'una banda, les seves obres estan plenes de símbols recurrents, els rellotges tous que representen la relativitat del temps i la memòria, o les formigues, tot un símbol recurrent de decadència i podridura, o les crosses, utilitzades per sostenir figures que altrament caurien en el món dels somnis. El seu quadre més famós, potser, La persistència de la memòria, del 1931, és l'exemple perfecte de com Dalí aconseguia convertir una idea abstracta en una icona visual universal. D'altra banda, la genialitat d'en Dalí no es limitava a la pintura. Va ser un artista polifacètic que va explorar múltiples llenguatges artístics. Va col·laborar amb Luis Buñuel en el món del cinema. Va dissenyar joies, va fer escenografies per a teatre i fins i tot va crear publicitat i també moda. Aquest desig d'estar present sempre en tots els àmbits de la cultura el va convertir en la primera gran estrella de l'art modern, algú que entenia perfectament el valor de la imatge pública i del màrqueting personal. D'altra banda, la seva vida personal va quedar marcada per la relació amb Gala Éluard, que es convertiria en la seva musa i en una presència constant en la seva obra. Ella no només va ser la seva esposa, sinó que també va ser la seva inspiració. Gràcies a Gala, Dalí va aconseguir estabilitat emocional i projecció internacional. Per tant, moltes de les seves obres reflecteixen aquesta admiració profunda. Amb el pas dels anys, Gala va esdevenir també la seva representant, gestora i protectora, contribuint decisivament a la projecció mundial del pintor. Durant la Guerra Civil Espanyola, Dalí i Gala van marxar als Estats Units, on el pintor va viure un període de gran productivitat. Després del seu retorn a Catalunya, va establir-se entre Portlligat, Figueres i Púbol, on Dalí va continuar creant fins als darrers anys de la seva vida, fins que va morir el 1989, deixant un llegat immens que continua inspirant artistes, estudiosos i curiosos d'arreu del món. Finalment, no es pot entendre la vida de Dalí sense fer menció del seu projecte més personal, el Teatre Museu Dalí a Figueres. Va ser inaugurat el 1974. Dalí el va concebre no com un museu convencional, sinó com un espai on l'espectador pogués submergir-se totalment en el seu món fantàstic. L'artista va escollir personalment cada racó, cada quadre i cada instal·lació, assegurant-se que la seva obra restés protegida al seu lloc d'origen. En conclusió, en Salvador Dalí va ser un geni que va esborrar la línia entre la realitat i la fantasia. Gràcies a la seva audàcia, avui dia, el seu nom és tot un sinònim d'art, provocació i, sobretot, d'una imaginació sense límits que va desafiar tota llei de la lògica.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
2: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16. Va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu. Un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastià Malpica, Molina, Enric, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic, a Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
2: La veritat que el partit va anar molt bé. O sigui, des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95 que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé. Això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0. Aquí ell sí que els va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
1: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
2: I bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena, i arribant a l'àrea, superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
1: I podien haver estat més gols a la segona part.
2: Amb aquest resultat arribem al descans i la segona part, la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells, arrel del resultat, avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4 estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part i bueno, fins al minut 95 que l'arbitre pita el final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
1: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
3: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0 i després doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar amb 3-1 i ja la segona part ja va ser una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara, la pròxima setmana, ens vam contra la Torreta, que és un camp complicat i ho donarem tot per intentar emportar-nos els 3 punts.
1: També ens en parlava l'autor de 2 gols, Víctor Méndez.
4: Bueno, la victoria contra Ramassà, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil y más que ellos venían de hacer 6 de 6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté 2 goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros y nada.
1: També ens en parlava en Molina.
5: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos 2 goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor que no metimos. Y nada, al final nos llevamos los 3 puntos y muy contentos. Ahora pensando en la torreta, el partido del domingo que viene.
1: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles B la Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinars, Penya Blanblava la Roca Palau es van suspendre, el Sant Celoni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Vall Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat. Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com dèiem, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà a Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base Ripollet. El Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinàs i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà, Canovelles, B. Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, La Roca, Base Palau contra Llerona, La Llagosta i Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà, Vall, i la Torreta, Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B.

0: Qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs.
0: Un espai on recordem la música catalana d'ara i de tots els temps.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs.
0: Cada dimarts de 9 a 10 del vespre, qualsevol nit, pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.

Benvinguts a qualsevol nit pot sortir el sol, la música en català, Rap 107. El teu nom, ets un lleó. El 2015, el trio d'Aigua Freda i Sant Martí de Centelles, Els Catarres, publicava Big Bang, un treball autoeditat, el tercer treball de la seva discografia. I ara, 11 anys després, una de les cançons d'aquest àlbum ha rebut el títol de Disc d'Or. De la pena en fas cançó. Aquesta certificació que atorga l'Organització Nacional responsable de les llistes musicals d'Espanya, Promusicae, ha estat pel senzill En peu de guerra. Van rebre aquest guardió divendres a nit durant el concert que van oferir a l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona al marc de les festes de la Mercè. Per poder certificar aquesta fita, En peu de guerra ha superat les 50.000 còpies venudes, una xifra que actualment es trasllada amb streaming a plataformes. A l'estat espanyol, cada venda física equival a 250 streams en el cas d'usuaris que paguen una subscripció i 3.750 en el cas d'usuaris gratuïts. Per això, un tema necessita acumular aproximadament entre 15 i 20 milions de reproduccions a plataformes de streaming per arribar a les 50.000. que requereixen per obtenir el títol de disc d'or. Aquesta, però, no és la primera certificació de Promusicae del grup. De fet, el mateix àlbum Big Bang va aconseguir el títol 2016 en superar les 20.000 còpies venudes en físic. Avui el recordem, aquest disc Big Bang dels Catarres. El teu cor és un tambor.

0: avui protagonistes d'aquesta banda d'Aigua Freda, els Catarres, recordant Big Bang, un magnífic disc del tercer, i del qual també escoltem Estels al vent i Sota la llum del sol. Els Catarres, avui protagonistes, a qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Mai va ser el

0: Qualsevol nit pot sortir al sol. La millor música en català els dimarts a les 9 del vespre. Un espai on recordarem els millors temes del pop-rock català de totes les èpoques. Les nostres cançons a Qualsevol nit pot sortir al sol. Els dimarts a les 9 del vespre, en redifusió. Els dissabtes a les 8 del matí. Qualsevol nit pot sortir al sol, amb Carles Font.
1: Mentre tu esperes el teu dia, el teu moment, la teva hora...
2: Un dels grans temes dels Catarres. El món és teu, dins del seu Big Bang.

0: Anem ara amb Lluna Nova i Caníbal. Dos temes, Cor Caníbal, dos temes més d'aquest disc Big Band. Avui, escoltant-lo, el programa Qualsevol nit pot sortir al sol. La música en català, Rap 107.
1: El teu cos retalla una silueta.

I el 1914, el 2014 millor dit, no el 1914, sinó el 2014, els Catarres van fer un directe dins el festival Barnasants al Teatre Joventut de l'Hospitalet del Llobregat, on interpretaven diversos temes com aquest de pares a fills.

0: que aquesta cançó de pares a fills dels Catarres, com també ho és Instants de complaença.
1: Bé, ara farem una cançó que parla una mica sobre la dualitat entre que tots tenim a dins, una mica entre el bé i el mal, entre voler fer el bé, voler fer el mal, i a vegades les circumstàncies que t'empenyen a fer una cosa o l'altra sense poder-ho triar massa, i al final el que compta és una mica el resultat, no? Aquesta cançó es diu Instants de complaença i... Fa així.

Els catarres en directe dins del Festival Barnasants del 2014 també interpretaven Cant d'Oliveres.

0: En aquest concert també van interpretar temes com únics, com invencibles.
1: Bueno, ja estem acabant, gairebé. Falten un parell de temes i marxem ja, I aquesta cançó parla de l'important que és per nosaltres l'amistat i suposo que per vosaltres també. Invencibles. Invencibles.

0: un altre dels grans temes dels Catarres. Vull estar amb tu.
1: Bé, podem seguir drets, eh? Podem seguir drets. Aquesta cançó que tocarem ara es diu...
2: Vols dir tu? Ah, jo dic jo. Vols dir tu? Es diu Vull estar amb tu, i diu així.

0: Moltes gràcies.
1: Ara la liem una mica, no?
0: Bé, ara farem una cançó que tots coneixeu molt, perquè aquest estiu ha sonat molt, però la volem fer diferent avui, perquè és diferent i tal. La cançó es diu Rock and Roll. I us convidaria a tots que us aixequéssiu al cul de la cadira, que ja porteu molt rato sentadets, i us agafarà la classe del síndrome de la classe turista. I res, la farem, però versió diferent avui. La farem versió, com es diu? Sí, com swing o alguna cosa així. Balleu, si voleu. No, balleu.

0: i acabarem amb Seguirem lluitant. Avui, programa de qualsevol nit, pot sortir el sol recordant i destacant els Catarres. Que disfruteu la música en català, que vagi bé. Adeu.
1: Amb quin idioma volem educar els nostres fills en un futur. Wow. A tots aquests polítics, perquè ja que estem al Barna Sants, volíem agafar una de les nostres cançons més reivindicatives per acabar el concert. I hem escollit aquesta. Tenim al nostre costat l'arma més poderosa, que és la força dels somnis i les ganes de seguir lluitant. Seguirem lluitant.

Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a BancSang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Amb la veu d'Sting, If You Love Somebody, hem començat a Fórmula 107 d'avui. Seguirem amb el cantant, teclista i compositor anglès Steve Winwood, amb un tema del 87 i amb nom propi, Valerie.
1: Els èxits dels 80 i 90 sonen a Rap 107 FM.

0: Celebrate the World, dels Womack & Womack, gran tema de la dècada dels 80-90, i del soul a la música electrònica amb els The Page Mode, Police of True. També escoltarem un gran tema del Supertramp, rock progressiu, potser el que diuen ells es compleix, potser torni a ploure de nou. It's raining again.
1: Segur que et sona. És Fórmula 107.

0: el més característic d'aquesta banda, heavy metal o hard rock. Parlem dels germans Van Halen i un hit dels 80, Jam.
1: Fórmula 107.

Kenneth Brian Edmonds, més conegut com a Babyface, It's No Cream. I del 93 baixem a l'any 85 amb Josh Michael i Andrew Ridgeley, els Wham, i aquest In Your Man.

A Fórmula 107, tot seguit els Pet Shop Boys, amb l'èxit Domino Dancing. I ballant a l'estil dels nois de la botiga d'animals, passarem a escoltar el grup Wax, amb un remix dels 80. Rapsi.

0: Fa poquet i gràcies als miracles que ens regala internet, aquest cantant, Rick Astley, s'ha tornat a convertir en el ídol de masses, que va ser als anys 80 amb un tema com aquest, Together Forever, Rick Astley.
1: Fórmula 107.

no ha ballat al ritme d'aquests nois del carrer del darrere, els Backstreet Boys, Everybody. Arribem al final de la Fórmula 107 a ritme de Kim Mazel, la música dance pop d'una de les millors cantants de color del món, Sergeant for the Golden Eye.

David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Café Teatre el 10 d'octubre.

o millor del jazz i del blues, els dimarts a les 11 del vespre. A l'espai de jazz i blues podreu escoltar el millor de tots els temps dels grans compositors, artistes de jazz i de música blues. Els dimarts a les 11 del vespre a RAC 107.

benvinguts a l'Espai de Jazz de Rap 107. Avui amb el gran Bill Evans, reconegut com un dels millors pianistes de la història del jazz, un pianista i compositor nord-americà, nascut a l'any 29 a Nova Jersey, mort a Nova York a l'any 1980. Com dèiem, és considerat un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu ús impressionista de l'harmonia, les seves interpretacions del repertori tradicional del jazz, la seva adopció de l'estil d'acords en bloc i les seves característiques línies melòdiques molt independents. La seva influència ha sigut molt destacada a gent com Chick Corea, Keith Jarrett o Herbie Hancock. Moltes de les composicions d'Evans, com Waltz for Debbie i Time Remembered, s'han convertit en estàndards del jazz. Avui, el gran Bill Evans, el pianista Bill Evans, a l'Espai de Jazz de Rap 107.

Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: Benvinguts a les entrevistes trimestrals. Avui amb Jordi Seguer, d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana. Aquí saludem. Benvingut, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació, novament.
1: Bé, volia començar, Jordi Seguer, precisament per el que hem viscut aquests dies. Cap de setmana, ahir dilluns, aquest episodi meteorològicament tan dolent.
2: Doncs sí, m'agradaria començar sobretot l'entrevista donant un agraïment a totes les forces, els cossos d'emergència, de seguretat local, tant Protecció Civil com també Policia Local, com la resta de cossos d'emergència del país, sobretot per la feina feta en aquests últims dies. Bàsicament, al cap de setmana, a Parets, no hem de lamentar víctimes mortals, com per exemple sí que ha passat en el municipi de Montornès, però això no ha de treure pas el mèrit i de la feina, no?, que sempre estan al peu del canó aquests cossos de seguretat. És digne destacar també que al nostre municipi, doncs, pràcticament entre la matinada de dissabte i diumenge i fins a aquest dilluns vam superar els 150 litres per metre quadrat de pluja, que no estem acostumats, i tot i que no hem tingut incidents massa greus, sí que hi ha hagut efectes considerables, no? Per exemple, en els nostres equipaments municipals hem pogut veure, no?, com, per exemple, aquest dilluns en què es van suspendre les classes, però moltes aules estaven negades, per exemple, d'aigua a causa també de degotalls en les cobertes de les tres escoles bressols municipals, o, per exemple, el que ha passat en el Talús, on s'estan construint les dues vies de tren en el carrer Àngel Guimarà i la Sardana, a la zona de l'Eixample, no? El que ja dèiem en el seu moment, i vam denunciar, sobretot, que DIF no ha acabat complint el seu compromís de tirar endavant el projecte original de doble Talús i del mur, ha fet que, de moment, ja hem tingut aquest primer despreniment, no? I en quant a les escoles bressol municipals, es posa de manifest el que venim denunciant des de fa temps, perquè això no ve de fa 6 mesos, sinó que ja fa anys que el govern municipal no inverteix, sobretot en el manteniment dels nostres equipaments municipals. És un govern municipal que jo puc entendre, que electoralment li dona més rèdit sempre inaugurar no una piscina descoberta o inaugurar, invertir 1 milió d'euros en el que va ser el passeig fluvial, i després el que fa és arraconar el que són altres inversions prioritàries, com són les escoles bressol municipals. A dia d'avui, sense entrar, perquè no m'agradaria fer cap mena de demagògia al respecte, no?, perquè ara ha plogut, perquè segurament la necessitat existiria igual, però ara s'ha posat de manifest, quan passen aquestes coses, que hem d'invertir molt més en el manteniment, i segurament ara que es parla molt de col·locar aerotèrmia o de climatització a les aules, potser abans de pensar en aquesta inversió aconseguim el mínim, no?, és que a les aules no hi entri aigua, sobretot en aquestes cobertes, que ja fa anys que es parla d'un contracte de manteniment a les cobertes als centres educatius, i aquest contracte o aquesta actuació no s'ha dut a terme, malgrat que, per exemple, en el que va ser el pressupost del 2025, només es va gastar el 50% de la partida de manteniment d'edificis i van sobrar fins a 150.000 euros. Per tant, amb aquests 150.000 euros s'haurien pogut fer moltes actuacions. Ara parlo de les escoles bressol municipals, però també de molts altres equipaments, com, per exemple, el mateix equipament on ens trobem avui ara mateix, com és l'edifici de Lluís Companys.
1: Una altra de les notícies d'ahir dilluns va ser la convocatòria d'eleccions generals, que tot just seran abans que les municipals, finalment. Què en pensa?
2: Doncs bé, les eleccions generals les tindrem el 29 de novembre. Estem ja en aquest cicle electoral que ens portarà després fins al 23 de maig. Quelcom semblant, el que va passar el 2023. Recordem que aleshores hi va haver eleccions municipals al maig i que Pedro Sánchez va avançar les eleccions generals i es van celebrar pràcticament en plena festa major d'estiu de Parets, el juliol, no? I en tot cas, jo la conclusió, i sobretot vull que quedi clar que aquesta és una opinió molt personal, no?, respecte a la convocatòria d'eleccions, que penso que la celebració d'aquests comicis el 29 de novembre demostren el fracàs de la política, no? Perquè al final anirem a una convocatòria electoral sense que les forces d'esquerres, de progrés, com s'han autonomenat, hagin resolt els problemes que tenim, no?, els ciutadans d'aquest país, no? Bàsicament ha estat, i ho hem dit també des d'Esquerra Republicana de Catalunya, no?, una posada en escena, molt de màrqueting, però ha estat la incapacitat de tirar endavant mesures efectives per resoldre el problema de l'habitatge. Un problema de l'habitatge que no ve de no poder aprovar uns decrets, perquè evidentment que aquests problemes no es resolien amb aquests decrets, sinó que aquí ve de fa molts anys, concretament en els últims 8 anys, Pedro Sánchez, el PSOE i la gran coalició amb Sumar no ha estat a l'altura del que li demanaven els electors d'Esquerres. Nosaltres hem estat molt crítics, sobretot amb la gestió, malgrat que, evidentment, sempre posarem entre l'esquerra i la dreta per les polítiques de donar suport a l'esquerra, i penso que en Gabriel Rufián a Madrid, no, per part d'Esquerra Republicana, ho ha demostrat i sempre ha estat en el cantó on hem de ser, no, al costat de la classe treballadora i també de la classe mitjana, però en aquest cas la situació a la que ens aboca, no, és pràcticament ens deixant mans d'un pròxim govern del PP i també de Vox, no? Pedro Sánchez el que voldrà és salvar-se, bàsicament, salvar el seu partit, i anirem precisament a una convocatòria electoral sense resoldre aquesta problemàtica i, a més, amb moltes situacions, no?, que en el cas de Catalunya doncs ens deixa molts compromisos que no es portaran a la pràctica. Per tant, no tindrem el nou finançament que estava pactat, no tindrem el traspàs de Rodalies, no tindrem moltes de les millores, i això ens aboca doncs a un pròxim govern en què pels catalans i les catalanes el futur no és massa esperançador. En tot cas, és Esquerra Republicana, com sempre, nosaltres apostarem per què és el progrés, per avançar i per millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, perquè de ben segur que si durant aquest temps hem aconseguit alguna cosa per Catalunya ha estat gràcies a la influència d'Esquerra Republicana i no pas de tota la resta de forces polítiques que representa, que són d'obediència catalana. Jo faig una crítica bastant dura, no?, cap al paper que ha fet Pedro Sánchez, però també faig una crítica cap al paper que ha fet Junts per Catalunya, perquè, evidentment, no té tota la culpa Junts per Catalunya en aquest desenllaç final, però penso que en situacions com les que ens trobem calia segurament una mica més de responsabilitat, no?, en el moment històric en el que ens trobem i sobretot amb el que pot venir, perquè nosaltres, des d'Esquerra, mai som partidaris d'allò que diuen que quan pitjor, millor, perquè no es pot jugar precisament amb el benestar i sobretot amb el que són els mínims que necessita qualsevol persona, no com pugui ser la seva feina, qüestions com l'educació, la salut, la defensa del país i encara menys la defensa del dret de l'habitatge. Per tant, entre la postura del PSOE i la de Junts per Catalunya, segurament hi havia una situació més intermitja, no? Una postura molt més equilibrada en la que penso que, com bé deia al principi, el que ha fallat precisament ha estat la política, no? I la política l'hem portat precisament als dos extrems, malauradament, que ens abocarà en aquesta convocatòria electoral.
1: Tornem a la política municipal. L'últim ple, van haver diversos punts. No sé què em pensa de l'últim ple i, sobretot, del tema del punt del compte general.
2: Ho hem dit, eh? Nosaltres hem estès la mà pràcticament des del mes d'abril, quan vam presentar públicament aquests 8 grans acords de poble en què els vam oferir a totes les forces polítiques, no? Inclús a PSC i Sumem Esquerres, que ara estan a l'oposició. I, malgrat això, el que no podem oblidar és la mala gestió del govern municipal, d'aquest govern de nous regidors i regidores que hi ha hagut fins pràcticament final de febrer. Les dades de la liquidació del pressupost del 25 pràcticament són calcades a les del pressupost del 2024. Pensem que només s'ha executat un 13% de les inversions de l'any passat i hi ha partides, per exemple, que han quedat pràcticament intactes al 0%, com ara la millora de la xarxa viària, del clavegram, el pla de voreres, Arbrat i Escusells, la compra d'habitatge social, el tapat de contenidors, la millora de camins, l'adequació de serveis municipals, els punts de càrrega de vehicles elèctrics i, per exemple, el grau d'execució en qüestions com ara el mobiliari urbà de parcs i jardins tenen un 7%, millora de places un 18% o l'enllumenat un 7%. Evidentment que no és un problema únicament de que una inversió s'executi tard o malament. Nosaltres pensem que, en aquest cas, un pressupost ha de ser una eina de planificació més realista i que ha d'anar acompanyada d'una capacitat d'execució suficient. És quelcom que venim repetint des del principi d'aquest mandat. Seran 4 anys perduts per Parets, ho venim explicant des de fa molt de temps, són 4 anys perduts que ens deixaran un ajuntament amb una situació molt delicada el 23 de maig de l'any que ve. Pensem que la recepta passa, o almenys la defensem des d'ara Parets pel canvi, per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió municipal. Per tant, alguns ara s'han apuntat al carro de criticar la gestió en el govern on hi eren. Nosaltres sempre hem defensat que aquesta gestió no és eficient pràcticament des de l'inici d'aquest mandat. No hi ha hagut cap canvi de línia. I, en tot cas, nosaltres seguirem treballant. Evidentment que en aquestes qüestions en què puguem ser claus i, sobretot, ser responsables, doncs donarem suport al govern per tirar endavant el poble. No volem més paràlisi de la que ja hi ha, només faltaria, perquè ens falten 7 mesos per l'inici de la campanya electoral. Calculem que sobre el 6 de maig començarà la campanya electoral de municipals i, per tant, seguirem en aquesta mateixa línia, sense renunciar a la crítica, evidentment, i a la mala gestió, perquè una cosa no treu l'altra, evidentment.
1: Altres temes municipals, nou institut.
2: Doncs sí, nosaltres celebrem que ja la passada setmana van començar els treballs previs de l'Institut Escola, que és tot el treball de desviament del que és el clavegueram, també de l'aigua, i esperem que es compleixin aquests terminis, no? Veurem que seran molt condicionats també a la climatologia, i calculem això que sobre final de l'any 27, principi del 28, aquest nou equipament educatiu doncs sigui una realitat, un equipament educatiu en què nosaltres ja hem treballat, evidentment, des del govern, pactant-lo amb la Generalitat de Catalunya en el 2020. També ens el sentim molt nostre i, malgrat la tardança, no, el retard, doncs esperem que pugui arribar i, sobretot, que l'aprofitin els alumnes de l'Institut, diríem, de la Sínia, no? Els que encara es mantinguin, no? Els que no hagin deixat l'ESO en aquell moment, i també, naturalment, els alumnes de l'Escola Lluís Piqué.
1: I també volia parlar de la residència.
2: Doncs sí, nosaltres hem de celebrar que en aquests últims mesos, evidentment, hi ha hagut un canvi de tarannà per part de totes les forces polítiques, perquè veiem com moltes de les nostres propostes que portem en el ple, com també a les juntes de portaveus, doncs ara sí que tenen l'aprovació tant del govern de Tres com també de la resta de forces polítiques. És el cas, per exemple, de la nostra proposta d'ampliar el nombre de places a la residència centre de dia Pedra Serrada. Recordem que actualment la residència té 60 places i que 48 són concertades, per tant, 12 només són d'incidència local, que són privades, i han demanat una ampliació, però que la Generalitat assumeixi el cost de la redacció del projecte, però també de les noves places. I sobretot el que demanem és que la Generalitat compensi l'esforç inversor que va fer Parets el 2010-2011, recordem, amb aquells 7 milions d'euros que va costar la residència. A dia d'avui, la majoria de veïns i veïnes de Parets que necessiten una plaça de residència han de marxar de Parets, i és lamentable que hagin d'anar a d'altres municipis. Esperem que això s'acabi complint, però és la defensa que nosaltres fem davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i aquesta petició va ser avalada precisament a l'última Junta de Portaveus amb una moció que vam presentar, com també que la Generalitat de Catalunya aporti cada any una quantitat econòmica, una consignació pressupostària pel manteniment, precisament, d'aquesta residència centre de dia Pedra Serrada.
1: Altres temes, pròximes visites de barri.
2: Doncs sí, nosaltres ara estem treballant amb més visites de barri. Penso que mentre algunes forces polítiques ja han començat la campanya electoral, no?, perquè ja han donat a conèixer qui encapçalarà precisament la candidatura, no?, de cara a les municipals al 2027, i d'altres intenten, sobretot, buscar, cercar persones que encapçalin partits polítics que sembla que es volen presentar també de cara als comicis del 2027, nosaltres seguim treballant des del primer dia, sobretot per escoltar els veïns i veïnes a tots els barris de Parets. És una campanya que li diem a peu de carrer, que van començar el 2017 i que segueix incidint. Per exemple, aquest divendres a les 5 de la tarda, si tot va bé, doncs, si el temps no empitjora, serem al barri de la Petita Andorra, la zona de l'estació, el carrer de la Sardana. Però m'agradaria recordar on hem estat des del mes de febrer d'aquest any 2026, perquè de vegades potser la gent es pensa que ara comencem la campanya. No, nosaltres no estem en campanya electoral, la campanya la farem a partir del 2027. Hem passat per Can Riera, pel Raval de les Monges, pel Camp de les Peces i la Sínia, pel barri de l'Escorxador i Coberta i Migdia, pel Sot d'en Barriques, per Can Berenguer, per l'Espai Central, vam estar fa pocs dies, també per la plaça Espanya, la Salut i Can Butxosa, pel barri Sardanet, per la Linera i pel camí del Busquet, i també hem estat a Can Roure. Per tant, visites intenses on recollim les preocupacions a la gent que hi viu. Després, algunes d'aquestes queixes les traslladem al govern i d'altres ens serveixen per elaborar el nostre programa electoral de cara a les municipals del 23 de maig del 2027. Pensem que és la millor manera de ser útils a la ciutadania, és a dir, de no bloquejar la situació de govern que tenim de 3 regidors o alcalde i 2 regidors, i pensem que és la manera d'incidir. I vull recordar que durant aquest temps, en aquests 6 mesos, hem incidit força precisament en el govern. Nosaltres, en aquest sentit, hem fet aportacions. Per exemple, en el darrer ple se'ns van acceptar 5 de les nostres 6 al·legacions per la nova ordenança animalista, no?, que ha aprovat l'Ajuntament per unanimitat. També vam donar suport en un pla per renovar el sistema de LEDs, pràcticament tot l'enllumenat de parets. Hem aconseguit que el passeig fluvial, bàsicament pel carrer de Víctor Català, doncs, tingui il·luminació. Esperem que s'executi aquest projecte, no?, d'il·luminació en el passeig fluvial que va des de les pistes de Petanca i fins al terme municipal de Lliçà de Vall. També hem aconseguit que s'ampliï l'horari, el calendari, bàsicament, d'obertura de la piscina descoberta, la piscina d'estiu de l'any que ve. Per tant, obrirà a principis de juny i tancarà a la Diada Nacional de Catalunya. És una de la demanda que van fer des d'ara Parets pel Canvi, que van traslladar en el darrer ple municipal i que el govern també ha acceptat, no? I ara també hem presentat les nostres propostes per poder tirar endavant la regulació de l'ordenança de via pública a l'apartat de les terrasses, no? En millores, sobretot, perquè no suposi una càrrega financera, més costos per la gent de la restauració, pels que són els responsables de bars, cafeteries i de restaurants. I per què ho fem, això? Doncs bàsicament perquè tenim aquesta incidència i perquè volem millorar la vida dels paratans i de les paratanes i de tots els col·lectius. Nosaltres ens oferim, en la situació actual, sortir de la situació de bloquejos, de parar-ho tot, i sobretot oferim els 7 vots que té ara Parets pel Canvi de seguir avançant en qüestions com aquestes, que pensem que són molt importants. Algunes formen part d'aquest paquet de 8 grans acords i d'altres que segurament, doncs, van sorgint en el dia a dia, perquè en definitiva nosaltres el que volem és sentir-nos útils, sobretot, i que els vots d'ara Parets pel Canvi, doncs, serveixin d'alguna cosa, no?
1: Recte final de l'entrevista, suposo que també ara hi hauran reunions, converses, tema pressupostos, no?, tema per l'any que ve.
2: Bé, a dia d'avui, pel que sabem, no s'ha fet cap convocatòria per part del govern municipal sobre pressupostos, com també ordenances fiscals. Evidentment que aquesta iniciativa l'ha d'emprendre l'alcalde, no?, l'alcalde Juzgado, i nosaltres, evidentment, que si se'ns convida a reunions per parlar d'aquests i d'altres temes, nosaltres, evidentment, que explicarem els nostres plantejaments. Falten aproximadament 7 mesos per acabar, no?, el mandat i per iniciar la campanya electoral, i pensem que en tot allò que puguem ajudar, sobretot, doncs hem d'intentar, doncs, continuar amb aquesta dinàmica. Nosaltres ja vam descartar fa molt de temps que hi hagués una moció de censura. Penso que ara Parets pel Canvi ha estat clar i nítid. A més, comptem amb l'aval de l'Assemblea de Militants. Per exemple, hi ha hagut reunions, només començant el nou curs polític, ens hem reunit amb el PSC, també amb Parets per la República Junts, també ens hem reunit amb el govern municipal, i sobretot en aquestes reunions hem traslladat el mateix, no? És a dir, que nosaltres volem mantenir el mateix posicionament, pressionant molt el govern, fiscalitzant-lo, obligar-lo a fer determinades coses que en el passat serien impensables, i sobretot fer que no es paralitzi més el municipi en aquests últims mesos que són claus. En quant a pressupost, a dia d'avui no hi ha cap mena de proposta. Evidentment que si hi haguessin propostes o qüestions concretes en què l'Ajuntament necessita tirar endavant modificacions, naturalment que en parlarem, sobretot per tirar-ho endavant, no? Hi ha qüestions que, per exemple, a banda del pressupost, que ens preocupen molt més. Per exemple, parlo del talús de l'Avinguda Verge de Montserrat, no? Pràcticament fa 10 mesos aquell despreniment, i hi ha un bloqueig amb Diputació de Barcelona per arribar a un acord, no? I arranjament. Nosaltres tenim contactes també amb el grup d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona i volem incidir. Pensem que qüestions com aquestes, no?, cal desencallar-les, sobretot i que no podem esperar el nou cicle electoral del maig del 2027 per arranjar aquesta situacions, i en tot cas nosaltres recolzarem el govern municipal en qüestions com aquestes. Evidentment que si fes falta una modificació de crèdit per arranjar el talús, evidentment que sempre comptaran amb els vots d'Ara Parets per Esquerra Republicana, com també en aquelles qüestions que siguin vitals, no?, i que no poden esperar, evidentment, a la constitució del nou ajuntament al juny del 2027, evidentment.
1: Els hem vist també preocupats, sobretot per totes les instal·lacions, però ho podem veure, per exemple, les instal·lacions esportives, entre elles el futbol.
2: El mateix. Mira, tu ara m'ho treus en aquest sentit. Pensem que amb el munt de canalla, no?, de nens i nenes que utilitzen el camp de futbol 7, podrem entrar si és un camp de futbol 7 reglamentari o no, però al final és una instal·lació que s'ha de millorar, i nosaltres, evidentment, pensem que hauria de ser prioritari, i en tot cas hem instat, emplacem el govern que prengui la iniciativa, que encarregui aquest projecte de construcció del nou camp, no?, de mesura reglamentàries, amb nova gespa, evidentment, i sobretot que no oblidi els vestidors, perquè hem fet visita als vestidors del camp de futbol i és lamentable la situació, veient com hi ha rajoles que cauen de les parets, com estan els serveis. És a dir, tenim un manteniment abandonat, no d'un any, sinó que això ja fa molts anys que no hi ha manteniment als nostres equipaments municipals, i aquesta desídia s'ha de resoldre, s'ha d'aturar. I, evidentment, que nosaltres, en el marge que tinguem, doncs prioritzarem abans de les eleccions municipals, i tenim clar que després de les eleccions, doncs, si Ara Parets pel canvi té l'alcaldia, i a més confiem que té una majoria àmplia, no?, una majoria forta després dels comicis, doncs prioritzarà qüestions com aquestes. I penso que, en tot cas, la nostra experiència de govern en el seu moment ja van demostrar que nosaltres apostàvem molt més pel manteniment d'equipaments i molt més per la via pública, que, per cert, és un dels aspectes on pensem nosaltres que cal fer una reestructuració bastant en profunditat, no?
1: Jordi Segué, Ara Parets pel canvi, Esquerra Republicana, moltes gràcies i fins una altra.
2: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
0: Notícies vespre.

0: dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit hi han format de titulars. Us avancem.
1: Aquest és el sumari de l'informatiu.
0: El govern municipal congelarà els impostos i les taxes municipals l'any vinent. Parlarem de l'Oficina de Català, dels nous cursos que han començat en aquests 100 dies i també d'altres activitats que porten a terme des de l'Oficina de Català de Parets, com les tertúlies intergeneracionals o també el suport que es dona per parlar català als comerços. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar del geni surrealista de l'Empordà. D'aquí és que parlem avui, doncs, d'en Salvador Dalí. A la part final del nostre informatiu, curiositat sobre aquest personatge, que posarà el punt final al nostre informatiu i després ja li donarem pas a tota l'actualitat esportiva del dia. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
0: El govern de Parets congelarà els impostos i les taxes municipals al pròxim 2027. D'altra banda, l'equip de govern paretà iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals. El govern municipal ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per l'any vinent, arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida. L'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. D'altra banda, pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups a l'oposició per aprovar-los.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: Del 5 d'octubre de 2026 fins al 31 de març de 2027, nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Aquesta setmana ha començat aquesta campanya de vacunació de la tardor, que estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes, les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants a partir dels 6 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, als professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat amb la primera fase.
2: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita.

0: per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè els virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del Capparets ens ho explicava.
0: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'han desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
0: Hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades sobretot al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del Capparets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava aquestes diferències entre la grip i el refredat.
0: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies... malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris també és essencial i vital. Per aquest motiu també es du a terme paral·lelament la campanya V-Baixa de Vacuna't o bé de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots els treballadors i treballadores dels centres sanitaris de tot Catalunya. Aquesta iniciativa pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El pròxim 26 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP de cada municipi, en aquest cas el nostre, el Capparets, sense hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres durant tota la campanya fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya 2025-2026 es van administrar a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord, és a dir, on està inclosa Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 240.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, més concretament, la cobertura de la grip durant la passada campanya va ser del 37,3% i la de la Covid va ser del 26,2%. Ha començat aquesta campanya contra la grip i la Covid, campanya de vacunació contra aquestes dues afectacions. Va començar el dia 5 d'octubre amb els grups de risc i finalitzarà el 31 de març de 2027. A partir del novembre, exactament a partir del 16 de novembre, ja es podrà anar a vacunar qualsevol persona que encara no formi part d'aquests grups de risc i vulgui vacunar-se, podrà anar i acostar-se al centre d'assistència primària de Parets, al CAP, sense hora prèvia.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: L'Oficina de Català de Parets ha iniciat els nous cursos de català per adults ara fa uns dies, a finals de la setmana passada, per ser més exactes. Un curs que va del setembre al desembre d'aquest 2026. Concretament, a Parets es fan dos cursos, dos nivells. El B1, que es fa dilluns i dimecres en horari de matí, al Casal de Canoms, i el nivell B2, que s'imparteix dilluns i dimecres, però en horari de tarda, al Casal de Cultura Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets pertany el Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, i la Carla Guitet és la responsable de l'Oficina de Parets. Ella ens parlava dels cursos que acaben de començar.
3: Durant el primer trimestre, que va, diguem, del 28 de setembre al 9 de desembre, si no m'equivoco, farem un bàsic 1 a Canoms de 9:45 a 11:45, i un bàsic 2 de tardes, de 4 a 6, al Centre Cultural de Can Butxosa. Bàsic 1, bàsic 2 són els dos primers cursos del que seria el nivell total, o sigui, el nivell seria el nivell inicial, el A2. O sigui, A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, que el bàsic 3 és quan fas l'examen oficial per obtenir el certificat del nivell inicial. I llavors nosaltres faríem el bàsic 1 i bàsic 2.
1: Un curs més s'està preparant al programa del Voluntariat per la Llengua, un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen en aquest programa del voluntariat es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que el consorci els hagi assignat. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses seran sempre en català i l'aprenent o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística organitza aquest pròxim dijous, dia 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, i al Casal de Gent Gran Sant Jordi, al carrer Galender de l'Eixample, una tertúlia intergeneracional. La Carla ens parlava d'aquests dos temes que acabem de comentar, el voluntariat i les tertúlies intergeneracionals programades per aquesta setmana.
3: Sí que el voluntariat no tanca mai portes, diguem. Normalment a l'estiu, com que la gent marxa de vacances, etc., canvien els horaris, diguem que es fa com una pausa, però no tanca mai. O sigui, tu et pots incorporar i podem buscar parella lingüística quan, en qualsevol moment de l'any. Sí que hem incorporat dins del voluntariat, hi ha diferents programes, o sigui, tu pots venir com a voluntariat express, pots fer voluntariat i venir un dia a classe i fer una activitat, no? Per exemple, col·laborar de qualsevol manera, no cal que només sigui a través de les parelles. I llavors també estem intentant impulsar amb el Casal Jove de Cal Jardiner amb unes tertúlies intergeneracionals on estem fent crida, diguem, de joves, ja siguin de fora de l'institut, o sigui, que siguin, per exemple, que vinguin sovint al Casal de Cal Jardiner, intentar també establir contacte amb els instituts per fer converses amb la gent gran del Casal d'Avis del Casal Sant Jordi. La primera tertúlia girarà entorn la temàtica de la configuració del mòbil en català, o sigui, ajudar, diguem, la gent gran a com funciona el mòbil en català, en aquest cas, i mantenir conversa i crear vincles entre dues generacions, diguem, molt, que a priori quedarien molt lluny, però poden ser xules.
1: Des de l'Oficina de Català de Parets segueixen promovent també el comerç, en el comerç a l'ús del català amb els clients i els usuaris. ja hi ha més d'una vintena d'establiments adherits, com ara botigues, comerços, bars o cafeteries. Aquests establiments es comprometen a proporcionar el que s'anomena un entorn segur a les parelles lingüístiques, és a dir, garanteixen que les persones que entrin al comerç trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb certa dificultat. L'objectiu és que les persones que estan aprenent el català perdin la por a parlar-lo en públic, encara que cometin errors, ja que sentiran que ningú se'n riurà d'elles i, ben al contrari, se les ajudarà a saber la paraula adequada que busquen. La responsable de l'Oficina de Català de Parets ens en parlava d'aquest conveni amb els comerços.
3: Vam passejar per Parets durant juliol i agost i van, encara, diguem, ho estem acabant de, ho estic acabant, diguem, de gestionar, encara estem arrencant, però sí, va haver-hi com ja siguin bars, botigues, de, sobretot de l'altra zona, que és on faltava també més punts de connexió amb el consorci, i sí, van, o sigui, diferents comerços van mostrar interès, no?, en formar part del consorci com a entitat col·laboradora, així que molt guai, molt contenta.
1: Els cursos generals del Consorci per la Normalització Lingüística estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'enfocament metodològic dels cursos s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir amb el suport i l'acompanyament del professor. Per estar al dia de totes les activitats que es du a terme des de l'Oficina de Català, és recomanable fer-ne el seguiment a través de la seva xarxes socials i per a més informació també us podeu adreçar a l'Oficina de Català, que està situada a l'edifici de Can Rajoler, al carrer Travessera 1 de Parets del Vallès, al telèfon 93 573 9800.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat en quant a horaris i diferents propostes al llarg del nou curs. Durant aquest mes s'inicien i es reprenen les activitats que ja tenen programades, com poden ser els exitosos diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el Centre de Lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, que ens parlava d'algunes de les activitats en concret per al públic adult.
4: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: Altres propostes des de la Biblioteca Can Rajoler, com els grups de lectura temàtics dels que disposa aquest centre.
4: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Altres activitats que organitza la Biblioteca Can Rajoler, algunes amb inscripció prèvia i altres que no, sense oblidar-nos dels grups de conversa en anglès o francès.
4: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: La Judit ens parlava dels diferents clubs de lectura per a infants.
4: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. el Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a les 12:06 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 12:06 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 12:06 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 12:06 de la tarda.
1: Els nadons també tenen cabuda amb la seva hora del conte especial i també afegim l'History Time.
4: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora de conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 2:06 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 2:06 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que el fem, per exemple, el primer dimarts de mes, a 2:06 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: La Biblioteca Can Rajoler programa per aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 8 d'octubre, la presentació d'un llibre que acostuma a fer presentacions també de llibres molt interessants. En aquesta ocasió serà de la paratana Esther Giró, que ens presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un testimoni sobre la maternitat i sobre les malalties mentals. Molt recomanable. Serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Rajoler, amb entrada lliure i oberta a tothom. I de la Biblioteca Can Rajoler ens anem a la Biblioteca Can Butxosa perquè seguim parlant de contes i de llibres. Per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor, hem parlat amb l'Estel.
5: Comencem un nou curs i rebem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 6:45. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'Un conte al sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre, corre, Carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi emprecisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'Un conte al sac i el dia 20 tindrem a l'Eva González, que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran a 6:45 de la tarda.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Parlem d'espectacles d'aquest pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge. Comencem pel dissabte, 10 d'octubre, a 11:45 de la nit. És el moment de l'espectacle amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que visitaran el cicle del Café Teatre a Parets amb el seu espectacle David i José, No Somos Estopa. Fa tants anys que en David i en José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia de teatre La Cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Me Suena o Masterchef, però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt d'un escenari per recordar moments viscuts, riure'n-se'n i fer gaudir al públic que els coneix des de fa tant i tants anys. Parets del Vallès acull aquest espectacle, David i José, No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, un dissabte, 10 d'octubre, a 11:45 de la nit a la Sala Basar Cooperativa, dins la programació del Café Teatre. I l'endemà, diumenge, i en aquest cas a l'escenari del Teatre Can Rajoler, hi haurà espectacle per la família. Espectacle familiar a càrrec de la companyia Sum Sum Teatre, amb la programació, en aquest cas, que s'anomena l'espectacle Soc una nou. Serà a 6:00 de la tarda al Teatre Can Rajolí. Sum Sum Teatre ens presenta a l'advocada Marinetti, que és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar. Esperen tenir una oportunitat a la vida, una oportunitat millor. L'espectacle és recomanada a partir dels 3 anys. És una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra va rebre els premis FETE en 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. No us ho podeu perdre. Aquest espectacle familiar d'aquest diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre de Can Rajolí. El preu de l'entrada general, 7 euros. I podeu comprar les entrades ja en línia a través de www.entrapolis.com.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Un darrer apunt a l'actualitat local. Parlem de la colla castellera Els Manyacs de Parets, que estan preparant una festassa pel pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda al parc que hi ha davant precisament de la seva seu de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella Damm amb una escala birres, tampoc hi faltarà la música i algun que altre a entrepà en frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla dels Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, i ens donarà més detalls de la festa oberta a tothom.
6: Els Manyacs no parem. Hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella Damm i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de, davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb una escala birres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella Damm, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses, també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
1: La colla castellera dels Manyacs de Parets celebrarà el pròxim mes de novembre el seu 11è aniversari amb una programació plena d'activitats, sopars i música que en breu coneixerem més detalls. De moment, aquest dissabte 10 d'octubre, festa de la cervesa oberta al públic a partir de 6:45 de la tarda i davant la seva seu, la Morada, al Parc del Cementiri. S'espera la participació de molts paratans i paratanes.
2: RAC 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de la vaga dels serveis socials convocat per al pròxim dimarts, per al pròxim dimecres, volem dir, 7 d'octubre a les 10 del matí i des de la Porta del Sol de Barcelona al Parc de la Ciutadella, dins el Dia Mundial del Treball Digne. Comissions Obreres i UGT han convocat la primera vaga de 24 hores de tot el sector dels serveis socials, tant de la gestió pública com la privada, i convoquen a tots aquests serveis a la nostra comarca. La mobilització afectarà un sector que ocupa a més de 100.000 persones a Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. La vaga arriba davant el bloqueig de la negociació col·lectiva i la negativa de les empreses a aplicar l'acord de bases per a l'equiparació salarial del sector social, signat el maig passat, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys per avançar cap a l'equiparació salarial amb els serveis de gestió directa de l'administració. Comissions Obreres i UGT reclamen, entre altres mesures, un salari mínim de sector de 19.600 euros a partir de l'1 de gener del 27, increments salarials amb efectes en retroactius, un calendari d'equiparació fins al 2030, el desbloqueig dels convenis col·lectius i millores en jornada, horaris i descansos. També exigeixen ampliar l'equiparació a tots els subsectors, més finançament públic, millores de les ràtios i la cartera de serveis, equiparació acadèmica i jubilació anticipada per penositat. Els sindicats reclamen també a la Generalitat que garanteixi un compliment de l'acord i impulsi les mesures legislatives necessàries per construir un sistema de serveis socials públic, universal i de qualitat amb condicions laborals dignes. Comissions Obreres i UGT a la comarca atendran en aquest cas aquestes peticions de forma que aquesta manifestació començarà a les 10 del matí al Parlament de Catalunya i recorrerà els carrers de Barcelona fins a arribar a la seu de Foment del Treball, on, un cop finalitzada la mobilització, els dos secretaris generals de Comissions Obreres i UGT pronunciaran els seus respectius discursos. I també en l'àmbit comarcal avui parlem de l'expansió productiva del Vallès Oriental, que s'alenteix i creix al 2,7%. El creixement productiu del Vallès Oriental va alentir-se l'any passat fins a quedar per sota de l'expansió mitjana a Catalunya. L'anuari econòmic comarcal del BBVA presentat aquesta setmana situa l'augment del valor afegit brut al valor total de la producció en un territori un cop descomptats els impostos indirectes i el cost de les primeres matèries en el 2,7%. És un creixement inferior al 3% que s'atribueix a Catalunya i també inferior al de l'any passat, que amb dades definitives va quedar al 3,7%. En contraposició amb l'autonomia d'un sector industrial, que el Vallès Oriental té un pes superior que la resta de comarques metropolitanes, els serveis es van convertir en el principal factor de creixement econòmic. El sector terciari va créixer al 3,4%. Els protagonistes van ser els serveis privats, amb el comerç, les activitats científiques i administratives i les finances i assegurances com a principals exemples. També van aportar al creixement dels serveis les branques de l'educació i la sanitat i serveis socials. Actualment, els serveis representen gairebé el 62% de la producció al Vallès Oriental. La indústria, que ha limitat el seu pes productiu a la comarca fins al 33,6%, va tenir un creixement força més limitat que els serveis l'any passat i va quedar en el 1,3% per sobre dels registres d'un any abans. Mentre branques com l'energia, aigua, gas i reciclatge evolucionaven amb una alça destacada del 3,1%, les activitats manufactureres creixien de manera més modesta, l'1,2%. Els productes farmacèutics mantenen el potencial dins d'aquest sector amb un augment del 4%, però el material de transport i l'alimentació van tenir una evolució més discreta. A més, segments productius amb importància a la comarca, com la química o els productes metàl·lics o els productes de cautxú i plàstic, van registrar retrocessos productius. Després d'un exercici d'alentiment el 2024, la construcció va recuperar l'evolució positiva al 25. L'anuari del BBVA li atribueix un notable creixement del 3,9%, que reflecteix la millora del BAP en obra civil, edificació i promoció immobiliària. I acabem el repàs avui a la comarca, en aquest cas parlant d'un taló fet pel taller d'escenografia Castells per a la Bola Negra. El taller de sonografia Castells ha deixat petjada a la pel·lícula que recentment s'ha estrenat i que molts ja haureu vist, La Bola Negra, de Los Javis. Es tracta d'un taló pintat que en reprodueix un que van fer els germans Salvador. L'original estava en molt mal estat i els van demanar de reproduir-lo, segons van poder explicar els creadors. El van fer igual, potenciant més els colors. El taló té unes mides de 6,5 per 4 metres i serveix de fons en una escena en què Penélope Cruz està cantant. Estan molt il·lusionades i emocionades d'haver participat en aquest projecte. El treball el tenien acabat des de fa ja un any. Un altre dels últims treballs ha estat fer part de l'escenografia del musical d'Alejandro Sanz.
2: El temps a RAC 107 FM.
7: Hola, què tal? Déu-n'hi-do, quines jornades de precipitacions hem tingut sobre totes les comarques de Barcelona i de Girona i que ahir, finalment, aquí a Parets del Vallès vam tenir pluja, sobretot al matí, i que va caure de manera torrencial i que, depenent de la zona del poble, vam recollir al voltant dels 43 a 50 litres per metre quadrat. I, en general, aquest episodi, aquí al poble, hem recollit al voltant d'uns 150 litres per metre quadrat. A Montenes, que ahir tornava a baixar una mica carregat, però res a veure amb el cap de setmana. A Granollers sí que va ser la població més propera que va rebre l'impacte directe amb importants inundacions i el total d'aquest episodi aquí a Granollers va ser de 350 litres. Una autèntica barbaritat. I a primeres hores d'aquest dimarts no tenim millora de la situació. I és que hem tingut ja les primeres precipitacions al sud del país, a les Terres de l'Ebre, i al llarg del matí aquests ruixats han anat escombrant també les comarques de Tarragona. Serà a partir del migdia i sobretot a la tarda que el gruix de precipitacions afectarà les comarques de la Catalunya central i arribaran aquí a casa nostra. No seran precipitacions com les del cap de setmana, ni de bon tros, no caurà de manera torrencial, però sí que localment ho podria fer amb intensitat. I les quantitats tampoc seran com les últims dies. Aquí al poble esperem al voltant d'uns 20, 25, com a molt, 30 litres per metre quadrat. De cara a aquesta propera nit i matinada no faria net al tot i demà dimecres sí que tornaríem a mantenir un dia insegur amb precipitacions que tornarien a aparèixer al llarg de la tarda. Tot plat, amb unes temperatures que ahir vam arribar fins als 23 graus i mig, doncs avui es mantindran la mateixa dinàmica amb aquests 23, 24 graus a tot estirar. Sembla que ja a finals de setmana l'estabilitat a poc a poc tornaria a guanyar terreny amb unes temperatures que es mantindrien molt normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint de cara a les properes hores perquè, repetim, la inestabilitat encara no vol marxar. Que vagi bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar del geni surrealista de l'Empordà. Parlem de la vida i obra d'en Dalí, un viatge del surrealisme a la immortalitat, el geni que va pintar els somnis de l'Empordà. Salvador Dalí i Domènec, nascut el 1904 i mort el 1989. Una de les figures més fascinants de l'art del segle XX, que no va ser només un pintor, va ser una força de la naturalesa que va convertir la seva pròpia vida en una obra d'art total. Des de Figueres fins al món sencer, el seu llegat continua fascinant per la seva complexitat, el seu simbolisme i la seva personalitat excèntrica. En Salvador Dalí va néixer a Figueres, en una família acomodada que aviat va detectar el seu talent excepcional, on la llum i el paisatge de l'Empordà marcarien la seva retina per sempre. Després de traslladar-se a Madrid per estudiar a la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va viure a la residència d'estudiants, on va entrar en contacte amb figures com en Federico García Lorca o amb Luis Buñuel. Allà va començar a experimentar amb diversos estils, des del cubisme fins al futurisme. Tanmateix va ser la seva entrada en el cercle surrealista de París la que el va catapultar cap a l'èxit definitiu. Allà va conèixer figures com André Breton i Picasso, però va ser la seva trobada amb Gala, la seva musa, model i gestora, la que va transformar radicalment el seu univers creatiu. A diferència d'altres artistes, en Dalí va desenvolupar el seu propi procés creatiu, anomenat mètode paranoic crític. Aquest sistema li permetia accedir al seu subconscient per plasmar imatges oníriques amb una precisió tècnica gairebé fotogràfica. D'una banda, les seves obres estan plenes de símbols recurrents, els rellotges tous que representen la relativitat del temps i la memòria, o les formigues, tot un símbol recurrent de decadència i podridura, o les crosses, utilitzades per sostenir figures que altrament caurien en el món dels somnis. El seu quadre més famós, potser La persistència de la memòria, del 1931, és l'exemple perfecte de com Dalí aconseguia convertir una idea abstracta en una icona visual universal. D'altra banda, la genialitat d'en Dalí no es limitava a la pintura. Va ser un artista polifacètic que va explorar múltiples llenguatges artístics. Va col·laborar amb Luis Buñuel en el món del cinema. Va dissenyar joies, va fer escenografies per a teatre i fins i tot va crear publicitat i també moda. Aquest desig d'estar present sempre en tots els àmbits de la cultura el va convertir en la primera gran estrella de l'art modern, algú que entenia perfectament el valor de la imatge pública i del màrqueting personal. D'altra banda, la seva vida personal va quedar marcada per la relació amb Gala Éluard, que es convertiria en la seva musa i en una presència constant en la seva obra. Ella no només va ser la seva esposa, sinó que també va ser la seva inspiració. Gràcies a Gala, Dalí va aconseguir estabilitat emocional i projecció internacional. Per tant, moltes de les seves obres reflecteixen aquesta admiració profunda. Amb el pas dels anys, Gala va esdevenir també la seva representant, gestora i protectora, contribuint decisivament a la projecció mundial del pintor. Durant la Guerra Civil Espanyola, Dalí i Gala van marxar als Estats Units, on el pintor va viure un període de gran productivitat. Després del seu retorn a Catalunya, va establir-se entre Port Lligat, Figueres i Púbol, on Dalí va continuar creant fins als darrers anys de la seva vida, fins que va morir el 1989, deixant un llegat immens que continua inspirant artistes, estudiosos i curiosos d'arreu del món. Finalment, no es pot entendre la vida de Dalí sense fer menció del seu projecte més personal, el Teatre Museu Dalí a Figueres. Va ser inaugurat el 1974. Dalí el va concebre no com un museu convencional, sinó com un espai on l'espectador pogués submergir-se totalment en el seu món fantàstic. L'artista va escollir personalment cada racó, cada quadre i cada instal·lació, assegurant-se que la seva obra restés protegida al seu lloc d'origen. En conclusió, en Salvador Dalí va ser un geni que va esborrar la línia entre la realitat i la fantasia. Gràcies a la seva audàcia, avui dia, el seu nom és tot un sinònim d'art, provocació i, sobretot, d'una imaginació sense límits que va desafiar tota llei de la lògica.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16. Va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu. Un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastián Malpica, Molina, Enric, Manelantón Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
2: La veritat que el partit va anar molt bé. I des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95 que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé. Això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0. Aquí ell sí que els va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
1: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
2: I bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena, i arribant a l'àrea, superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
1: I podien haver estat més gols a la segona part.
2: Amb aquest resultat arribem al descans, i la segona part, la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells, arrel del resultat, avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4, estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part, i bueno, fins al minut 95 que la repite al final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
1: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
3: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0 i després doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar amb 3-1 i ja la segona part ja va ser una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara la pròxima setmana jugarem contra la Torreta, que és un camp complicat, i ho donarem tot per intentar emportar-nos els 3 punts.
1: També ens en parlava l'autor de 2 gols, Víctor Méndez.
4: Bueno, la victoria contra Ramassà, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil, y más que ellos venían de hacer 6-6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté 2 goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros y nada.
1: També ens en parlava Molina.
5: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos 2 goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor, que no metimos. Y nada, al final nos llevamos los 3 puntos y muy contentos. Ahora pensando en la torreta, el partido del domingo que viene.
1: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles Vela Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinars, Penya Blanblava La Roca Palau es van suspendre, el Sant Celoni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Baix Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat. Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com dèiem, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà a Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base Ripollet. El Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinars, i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà, Canovelles, B. Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, La Roca, Base Palau contra Llerona, la Llagosta i Joan Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà, Vall, i la Torreta, Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B.